0: 360.
1: Blanes planteja millorar la canalització de la riera que travessa l'Hospital Comarcal de la Selva després que l'aigua de diumenge inundés la zona d'urgències. L'entrada d'aigua va obligar a traslladar una vintena de pacients a plantes superiors.
2: Tenim moltes construccions i serveis en zones inundables. Si no es poden treure, s'hauran de buscar solucions per reduir l'impacte de l'aigua quan arribi amb aquesta força i quantitat. Cas del darrer cap de setmana.
1: Sánchez fa de les eleccions del 29N un plebiscit personal. El president del govern espanyol crida a la mobilització per doblegar les elites i combatre l'especulació.
3: I aquests són els inicis d'ella, perquè mira, som a l'any 1982 i publicava el seu senzill debut i sonava així. Es deia Everybody, sota la producció de Sirius Records.
4: El més important és que el llogater ho comuniqui al propietari tan aviat com es detecti l'avaria. I, a més, es recomana fer-ho per escrit, per exemple, per correu electrònic o per un WhatsApp mateix, i explicar què ha passat. A partir d'aquí, el propietari ha de poder comprovar l'avaria i decidir com es fa la reparació.
3: Amb els de Sumar, Esquerra, Bildu, PNB i el grup Mix s'arriba a 35 vots, davant dels que sumen PP, Vox i Junts, que són 34. Toma!
1: S'emociona i tot.
3: Toma! Ei, és genial o no?
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: 360.
1: Blanes planteja millorar la canalització de la riera que travessa l'Hospital Comarcal de la Selva després que l'aigua de diumenge inundés la zona d'urgències. L'entrada d'aigua va obligar a traslladar una vintena de pacients a plantes superiors.
2: Tenim moltes construccions i serveis en zones inundables. Si no es poden treure, s'hauran de buscar solucions per reduir l'impacte de l'aigua quan arribi amb aquesta força i quantitat. Cas del darrer cap de setmana.
1: Sánchez fa de les eleccions del 29-N un plebiscit personal. El president del govern espanyol crida a la mobilització per doblegar les elites i combatre l'especulació.
3: I aquests són els inicis d'ella, perquè mira, som a l'any 1982 i publicava el seu senzill debut. I sonava així, es deia Everybody, sota la producció de Sire Records.
4: El més important és que el llogater ho comuniqui al propietari tan aviat com es detecti l'avaria. I a més, es recomana fer-ho per escrit, per exemple, per correu electrònic o per un WhatsApp mateix, i explicar què ha passat. A partir d'aquí, el propietari ha de poder comprovar l'avaria i decidir com es fa la reparació.
3: Amb els de Sumar, Esquerra, Bildu, PNB i el grup Mix s'arriba a 35 vots, davant dels que sumen PP, Vox i Junts, que són 34. Toma!
1: S'emociona i tot.
3: Toma! Ei, és genial o no?
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Coneixes el restaurant Feliu? Un dels restaurants familiars més antics i emblemàtics de Platja d'Aro. Especialitzat en paelles, peix fresc de la costa i carns a la brasa. Vine també al restaurant Feliu a fer els teus esmorzars de forquilla. I a més, tenim la rostisseria i plats casolans per emportar. Reserves al telèfon 972-81-77-38. Restaurant Feliu a Platja d'Aro. Obert tot l'any.
1: Al Parc Comercial Espais Susana tens tot el que forma part del teu dia a dia. Alimentació, restauració, moda, esport, decoració, serveis. Un espai pensat per a tota la família, on grans i petits hi troben el seu moment. Amb activitats per la mainada durant tot l'any, perquè no és només venir a comprar. És trobar-se, compartir i gaudir. Parc Comercial Espais Susana. Tot per a tu. Tot per als teus. A la carretera nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susana. Obert tot l'any.
2: Et poses el cinturó i ajustes els miralls sense pensar, perquè saps que protegeixen el que t'importa. A Control Auto ITV fa més de 40 anys que revisem cada vehicle amb cura i rigor, perquè sabem que dins de cada vehicle hi viatgen persones i les persones mereixen arribar. Demana cita a controlautoitv.com. Som part de la teva seguretat.
3: Matí 360. De dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Matí 360. A Ràdio Marina i marina360.cat. Ràdio Marina. Matí 360.
4: Blanes planteja millorar la canalització de la riera que travessa l'Hospital Comarcal de la Selva després que l'aigua de diumenge inundés la zona d'urgències. L'entrada d'aigua va obligar a traslladar una vintena de pacients a plantes superiors.
5: Tenim moltes construccions i serveis en zones inundables. Si no es poden treure, s'hauran de buscar solucions per reduir l'impacte de l'aigua quan arribi amb aquesta força i quantitat. Cas del darrer cap de setmana.
4: Sánchez fa de les eleccions del 29N un plebiscit personal. El president del govern espanyol crida a la mobilització per doblegar les elites i combatre l'especulació.
6: I aquests són els inicis d'ella, perquè mira, som a l'any 1982 i publicava el seu senzill debut. I sonava així, es deia Everybody, sota la producció de Sirius Records.
7: El més important és que el llogater ho comuniqui al propietari tan aviat com es detecti l'avaria. I a més, es recomana fer-ho per escrit, per exemple, per correu electrònic o per un WhatsApp mateix, i explicar què ha passat. A partir d'aquí, el propietari ha de poder comprovar l'avaria i decidir com es fa la reparació.
6: Amb els de Sumar, Esquerra, Bildu, PNB i el grup Mix s'arriba a 35 vots, davant dels que sumen PP, Vox i Junts, que són 34. Toma!
4: S'emociona i tot.
6: Toma! Ei, és genial o no?
3: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

Yeah. Can you feel me? Come on, baby girl, baby girl. Oh. Uh-huh.

0: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Test Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Test Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
1: A Climaprotec ens encarreguem de les altes de subministraments, les gestions i tràmits per a particulars, professionals, instal·ladors i negocis. Vine a les oficines Climaprotec de Blanes, Sant Celoni i Roses amb una factura de llum o de gas i t'assessorem perquè tinguis la millor tarifa i condicions. Climaprotec. Del manteniment, les reparacions i l'energia, ens n'encarreguem nosaltres.
2: Del 5 al 12 d'octubre arriba la Festa del Comerç Local de Catalunya. Arriba la Comerciada, uns dies en els que les botigues s'ompliran d'activitats, amb tastos i demostracions de producte, sortejos de vals regal i els carrers estaran com ens agrada veure'ls, plens de vida, de música, de festa i d'alegria. Sortim a fer bategar els carrers.
3: Amb la participació de 40 associacions i eixos comercials de 32 ciutats i pobles del país. Tota la informació a lacomerciada.cat.
4: A Blanes, per la Comerciada, sortegem 5 vals de compra de 100 euros. Les butlletes del sorteig les pots aconseguir amb les teves compres.
5: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà i Palafolls. Alreidelarajola.com. Ràdio Marina.
6: Matí 360.
7: Blanes planteja millorar la canalització de la riera que travessa l'Hospital Comarcal de la Selva després que l'aiguat de diumenge inundés la zona d'urgències. L'entrada d'aigua va obligar a traslladar una vintena de pacients a plantes superiors.
8: Tenim moltes construccions i serveis en zones inundables. Si no es poden treure, s'hauran de buscar solucions per reduir l'impacte de l'aigua quan arribi amb aquesta força i quantitat. Cas del darrer cap de setmana.
7: Sánchez fa de les eleccions del 29N un plebiscit personal. El president del govern espanyol crida a la mobilització per doblegar les elites i combatre l'especulació.
9: I aquests són els inicis d'ella, perquè mira, som a l'any 1982 i publicava el seu senzill debut i sonava així, es deia Everybody, sota la producció de Sirius Records.
10: El més important és que el llogater ho comuniqui al propietari tan aviat com es detecti l'avaria. I a més, es recomana fer-ho per escrit, per exemple, per correu electrònic o per un WhatsApp mateix, i explicar què ha passat. A partir d'aquí, el propietari ha de poder comprovar l'avaria i decidir com es fa la reparació.
9: Amb els de Sumar, Esquerra, Bildu, PNB i el grup Mix s'arriba a 35 vots, davant dels que sumen PP, Vox i Junts, que són 34. Toma!
7: S'emociona i tot.
9: Toma! Ei, és genial o no?
6: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milar Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: El so dels Train Hey Soul Sister, un tema que coneixem ja fa uns quants anys i que transmet bona energia, bones vibracions, justament el que volem transmetre a primera hora d'aquest matí. D'aquest dimecres 7 d'octubre del 2026. Què tal, com esteu? Benvinguts, benvingudes, bon dia.
1: Matí 360.

I avui ens llevem no amb pluja, almenys no a tot arreu. De fet, les precipitacions han caigut amb una certa intensitat durant aquestes darreres hores de la nit del dimarts i també de la matinada d'aquest dimecres. Ahir vam tenir un nou avís cap a les 7 del vespre de Protecció Civil als mòbils alertant de tempestes intenses al Maresme i la Selva, i sobretot tempestes que en aquest cas han deixat més quantitat cap al sud del país. Ara, de tota manera, també ho repassem tot plegat. Això sí, els trens no funcionen a primera hora d'aquest matí. Rodalies ja va emetre un avís ahir a última hora, cap a mitja nit, dient que el servei podria patir disfuncions per causes alienes a l'explotació del servei. S'ha concretat aquest matí això, en que els trens no circulen, almenys des de la línia R1 del Maresme, tot i que algunes fonts i alguns mitjans sí que apunten que alguns trens han sortit des de l'estació de Sants de Barcelona. Per tant, confusió a primera hora del matí sobre l'estat del servei. Renfe diu per un costat que no hi ha servei, però alguns trens sí que funcionen. En definitiva, tornem aquells dies, una mica hem tingut tots plegats el record i el flashback de principis d'any, quan també per un temporal hi va haver les setmanes i setmanes que van patir afectacions als trens de Rodalies i aquella falta de comunicació. En tot cas, serà una informació que haurem d'anar seguint al llarg del dia, després també d'afectacions, de dies ja d'afectacions també a Rodalies pel temporal que va començar dissabte. Nosaltres comencem al matí 360 de Ràdio Marina, al 100.3 i 96.2 de l'FM, també a marina360.cat. D'aquí fins a les 10 del matí us expliquem en aquesta primera hora, sobretot, l'actualitat de la Selva i el Maresme. Tenim, a banda de tot això, el repàs a la mobilitat tant per carretera, en aquest cas a Rodalies tampoc hi ha massa a dir, a banda del comentat, i també les portades dels diaris, dels rotatius d'aquest dimecres. Tot plegat amb l'agenda d'activitats i també molt bona música, per suposat, per començar bé el dia. I a partir de la segona hora, doncs, com cada dia, arriba la Montserrat Rico amb l'actualitat musical i cultural i també el viatge en el temps en el DeLorean, aquest cotxe vintage que ens serveix per viatjar en el temps, per saber què passava en el món de la música tal dia com avui. A més, avui és dia d'estrena de la cançó de la setmana. Per tant, acabarem explicant quina ha estat la cançó escollida per tots vosaltres als nostres canals de Telegram i també al nostre perfil d'Instagram. Ho explicarem cap al final del programa. Som l'Isabel González i el Daniel Mateu, la Montserrat Rico i qui us parla, Josep Lluís Vidal. Comencem, doncs, i ho fem com sempre, amb la informació, amb les notícies. El temporal ha tornat a deixar incidències aquest dimarts, sobretot al Maresme, mentre les tempestes avançaven de sud cap a nord pel litoral català. El telèfon 112 ha rebut entre les 12 del migdia de dimarts i les 11 de la passada nit 71 trucades des del Maresme relacionades amb les pluges. Protecció Civil va mantenir durant la nit les recomanacions d'extremar la precaució davant la possibilitat de pluges intenses i d'evitar rieres, zones inundables i punts baixos. De fet, cap a les 7 del vespre, com dèiem, es va tornar a enviar un missatge S-Alert anunciant les afectacions a comarques com la Selva i el Maresme. Pel que fa al transport, el servei de Rodalies torna a registrar problemes aquest dimecres i la línia R1 no circula i a la R1 no circula cap tren. Renfe assegura que per causes alienes a la companyia no pot garantir la prestació del servei. Tampoc en concreten quines són aquestes causes. A la resta de línies hi ha circulació, però no estan sortint tots els trens previstos. El Consell Comarcal del Maresme, canviem ara de tema, ha aprovat un pressupost de 68,2 milions d'euros per aquest 2027, és una xifra pràcticament igual a la d'aquest any, amb una reducció de 120.000 euros. Els comptes mantenen els serveis comarcals i reforcen especialment les polítiques socials. L'àrea de drets i serveis a les persones disposarà de 30,2 milions d'euros, més de 2 milions més que el 2026. L'increment està vinculat a una major dotació prevista per als serveis socials i altres programes de benestar, així com els ajuts individuals de menjador per necessitats socioeconòmiques. El Departament d'Acció Climàtica continua sent l'àrea amb més pressupost, amb 33,1 milions d'euros, tot i perdre 2,7 milions respecte a aquest any. Els comptes s'han aprovat amb els vots a favor de Junts i Esquerra Republicana, l'abstenció de la CUP i el PP, el vot contrari del PSC, Comuns, Vox, ara Pacte Local i la consellera no adscrita.
Més qüestions que destaquem avui. El projecte Espai de Salut de Tordera ha estat seleccionat pel Departament de Salut per rebre finançament dins del programa de suport a iniciatives de salut comunitària. La proposta impulsada per l'equip d'atenció primària de Tordera busca recollir les inquietuds dels veïns i transformar-les en tallers i activitats sobre salut i benestar. La nova edició es farà del 20 d'octubre a l'1 de desembre en diferents espais del municipi amb sessions centrades en alimentació saludable, activitat física i benestar emocional. La programació s'ha elaborat a partir de les propostes recollides directament entre la ciutadania. Gràcies al nou finançament, per primera vegada els tallers oferiran servei de canguratge i esmorzars o berenars saludables. Des que es va posar en marxa el 2023, l'Espai de Salut ha organitzat una vintena de tallers amb 315 participants en total. 8:10, destaquem altres informacions aquest dimecres 7 d'octubre.

0: El Museu Etnològic del Montseny d'Arbúcies obre aquest dimecres les noves sales d'exposició permanent després d'una inversió de 430.000 euros. L'actuació culmina un procés de remodelació i actualització de l'equipament que aquest any celebra el seu 40è aniversari. Els treballs s'han centrat especialment en les sales de la primera planta dedicades a la societat tradicional, on s'ha creat un nou recorregut museogràfic. També s'ha restaurat la façana de l'edifici històric i s'han renovat la il·luminació, la climatització, les vitrines i altres elements expositius. La intervenció també ha permès millorar l'accessibilitat, la sostenibilitat i la conservació de les col·leccions. Actualment, la seu de la Gavella compta amb més de 2.500 metres quadrats i 18 sales d'exposició permanent dedicades a explicar la història i el patrimoni del Montseny. I no deixem la selva perquè el circuit gironí de Cross 2026 arrencarà aquest proper dissabte 17 d'octubre a Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà. La competició tornarà a estar formada per 5 proves i aquest any passarà per 2 municipis de la selva, per Santa Coloma de Farners i per Vidreres. Després de la primera cita, el circuit continuarà el 15 de novembre a Santa Coloma, el 22 a Girona i el 29 a Vidreres, on també es disputarà el campionat gironí. La competició acabarà el 13 de desembre a Banyoles. Les curses inclouran categories des de prebenjamins fins a veterans de 55 anys, de més de 55 anys. El circuit d'aquest any està apadrinat per l'atleta de Sant Hilari, Baix El Arri, vigent campió del món sub-20 dels 3.000 metres obstacles i també campió d'Espanya de la mateixa categoria. Informació d'àmbit general. El Consell de Ministres ha tornat a aprovar 2 decrets en matèria d'habitatge després que el Congrés rebutgés la setmana passada els textos anteriors amb els vots del PP, Vox i Junts. Les noves normes mantenen bona part de les mesures inicials, tot i incorporar algunes modificacions. Els decrets hauran de ser ara convalidats per la Diputació Permanent del Congrés. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha reclamat als grups parlamentaris que hi votin a favor i ha defensat que l'executiu mantindrà les mesures, malgrat el rebuig dels textos anteriors. Escoltem el president del govern espanyol, Pedro Sánchez.
1: Lo que hago es pedir a los grupos parlamentarios que con su voto convaliden estos derechos en la Diputación Permanente de las Cortes Generales. Porque, insisto, no estamos hablando de una cuestión ideológica, estamos hablando de una cuestión de humanidad, de puro sentido común. A lo largo de todos estos años, al frente del gobierno, hemos tenido que enfrentarnos a crisis como la crisis energética e intervenimos en su momento el mercado energético con la solución ibérica.
0: Entre les principals mesures hi ha bonificacions i deduccions fiscals vinculades al lloguer, la protecció davant dels desnonaments de persones vulnerables i una nova línia de préstecs sense interessos per comprar el primer habitatge. Aquesta línia, gestionada per l'ICO, estarà dotada amb 10.000 milions d'euros i permetrà concedir préstecs de fins a 50.000 euros. I el Tribunal Constitucional ha ordenat aplicar l'amnistia al delicte de malversació dels líders del procés independentista. El ple ha estimat aquest dimarts, per 7 vots a 5, el recurs d'empara de l'exconsellera Dolors Bassa contra la decisió del Tribunal Suprem de no amnistiar-la. El mateix Constitucional confirma que ha estimat el recurs, tot i que la sentència completa encara està pendent de publicació. La resolució fixarà el criteri que s'haurà d'aplicar a la resta de dirigents de l'1 d'octubre afectats per causes de malversació. Fins ara, el Suprem havia considerat que aquest delicte quedava fora de l'amnistia en aquests casos. Un cop es publiqui la sentència, està previst que el Suprem apliqui l'amnistia i aixequi les ordres de detenció vigents contra Carles Puigdemont, Toni Comín i Lluís Puig, que havien recorregut davant del Constitucional la negativa a amnistiar-los. I acabarem aquest bloc de notícies amb la informació del temps per avui dimecres. Una informació del temps que haurem d'anar seguint també pràcticament en temps real perquè és canviant aquests dies, però ara, a hores d'ara, la situació indica que segons la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya, avui dimecres seguirem amb la mateixa tònica que els darrers dies, amb cel mig ennuvolat durant el matí i pluges cap a la tarda. Temperatures màximes que avui se situaran entorn entre els 26 i els 27 graus. Teniu més informació a marina360.cat, el nostre portal de continguts digitals en actualització permanent, també als nostres canals de WhatsApp i Telegram. Mirem cap a la mobilitat aquesta primera hora del matí.

Comencem pel trànsit, encara amb afectacions derivades del temporal del cap de setmana. Per exemple, la carretera GI-682, al seu pas entre el tram de Tossa de Mar i Sant Feliu de Guíxols, encara continuen aquests 11 quilòmetres de pas alternatiu que originen circulació intensa en tots dos sentits de la marxa. Hi ha 16 quilòmetres d'afectacions per esllavissades. També a la Nacional 2, a hores d'ara, hi ha circulació amb retencions entre Vidreres i Maçanet de la Selva en sentit Girona, entre els quilòmetres 691 i 689. Circulació, recordem, en retencions en sentit Girona a la Nacional 2 entre Maçanet i Vidreres. La C65 també presenta a Cassà de la Selva 2 quilòmetres de circulació amb retencions en sentit Girona. En vies ràpides tenim la C60, que presenta també problemes per circular en un costat, en sentit nord, per un accident entre Argentona i la Roca del Vallès, el que està originant 3 quilòmetres de circulació amb retencions, i en sentit contrari, a l'alçada d'Argentona, 1,5 quilòmetres de circulació amb retencions en sentit Mataró. Si ens anem cap a l'autopista del Maresme, també tenim dos punts amb problemes a l'alçada de Mataró, entre el tram de Sant Andreu de Llavaneres i Mataró en sentit Barcelona, i amb 2 quilòmetres de circulació amb retencions també per un accident, el que provoca el tall d'un carril. Precaució en aquests accidents, que hi han carrils tallats a l'hora d'apropar-se a aquests punts. També una mica més cap al sud, encara en la mateixa via, a la C32, autopista del Maresme, entre Cabrera i Premià de Dalt, 6 quilòmetres de circulació amb retencions, també per un altre accident. Tenim dos accidents en aquests punts de la C32, de l'autopista del Maresme, també en direcció a Barcelona, en sentit sud. I per altra banda, si anem ja cap a l'àrea metropolitana de Barcelona, doncs tenim el tram, com sempre, de la C31, el tram final de l'autopista del Maresme, també amb afectacions a l'alçada de Badalona. Rodalies, informació confusa respecte al servei de Rodalies. Per una banda, el web oficial de Rodalies de Catalunya està informant de servei totalment aturat a les línies de territori, tant a l'R1 com l'R2 Nord, com l'R11, i també la línia RG1. El que diuen literalment és que per causes alienes a Rodalies no es pot garantir la prestació del servei, i demanen disculpes i també recomanen utilitzar mitjans de transport alternatius. Això és el que diu literalment Rodalies de Catalunya al web a aquesta hora del matí. En canvi, sí que hi ha informacions de que alguns trens d'algunes línies estan circulant. Per tant, esperarem algun tipus d'aclariment durant les properes hores respecte al funcionament de Rodalies a aquesta primera hora del matí. Vuit del matí, 19 minuts, som dimecres 7 d'octubre del 2026. Seguim ara amb Alex Warren. I aquest tema, que coneixíem poc abans de l'estiu, es diu Fever Dream.

Gairebé les 8 del matí, 25 minuts, seran les zapatilles del Cantó del Loco, un tema que recordàvem ara de fa uns quants anys. Anem amb l'agenda d'activitats i hem de destacar a Blanes fins al proper diumenge 11 d'octubre el tercer Blanes Costa Brava International Film Festival, el festival de cinema, vaja, amb la projecció de més d'un centenar de curtmetratges participants a diferents espais, però sobretot al teatre de Blanes. I també a Blanes, aquest proper divendres, hi ha a l'Ateneu Popular Safera Ferotge una xerrada amb el nom Trencant la gàbia mental. És una conversa sobre ètica i alliberació animal. També destaquem el proper cap de setmana del 9, 10 i 11 d'octubre se celebren les festes del barri de Calaguidó i Mascarolet. Les activitats es faran a la plaça Montserrat Roig i estem parlant d'activitats amb música, sardinades, jocs infantils, caminada popular i altres que inclou també el programa de les festes de Calaguidó i Mascarolet. Més activitats per aquests propers dies. El dissabte 10 d'octubre, entre les 10 del matí i les 8 del vespre, hi ha la 5a Fira d'Artesania i també Música Oncoarts. Està organitzada per la Fundació Oncolliga Blanes. A Lloret, des d'aquest dimecres, hi ha un taller de teatre social, millor dit, per a dones. Comença avui i s'allargarà durant tots els dimecres d'octubre i novembre. I també continua fins a final de mes, fins al dia 31, concretament a la sala d'exposicions de la biblioteca, l'exposició de les fotografies participants del 30è aniversari del concurs de natura Montfoto. A Malgrat, el proper diumenge hi ha prevista una visita guiada amb el nom Un passeig entre les escultures. Serà a partir de 11:15 del matí. I a Calella també el proper diumenge, també a 6:45 de la tarda, a la sala Mozart, concert solidari en benefici d'un colliga Calella. A Tordera, el proper dissabte, també una altra visita guiada, en aquest cas amb el nom Caminant per la Tordera. I a Santa Susana, fins a 11 d'octubre, celebren l'Octoberfest amb música, gastronomia i cervesa. Destaquem a Brunyola, per acabar, la Fira de l'Avellana, els 9, 10 i 11 d'octubre, la 32a edició, amb diferents activitats.

0: Què podeu fer un diumenge a mitja tarda?
1: Doncs anar a ballar a la quadra de Calella i gaudir d'un berenar, sopar, música en viu.
0: Cada diumenge, a partir del 25 d'octubre, a 6:45.
1: Feu la vostra reserva trucant al 93 766 1951.
0: La quadra de Calella, la vesprada del diumenge.
2: Nou lletres, fira amb més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. Nou lletres, què deu ser, una fira de...
3: Expocasió, home.
4: Que clar, Expocasió, on hi ha cotxes, furgonetes i autocaravanes. Boníssim, Expocasió.
5: Torna Expocasió Girona, els dies 16, 17 i 18 d'octubre a Fornells de la Selva.
6: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
7: Muralla Òptica. Grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
8: Arriba fred. Ja tens el dipòsit de la calefacció ple de gasoil? A l'estació de servei Ésser de Lloret de Mar te'l portem a domicili. També servim gasoil B Mobilitat. I si tens un vehicle elèctric, fes servir els nostres carregadors ràpids. Només a les estacions Ésser de Lloret i de Pineda de Mar. Truca'ns al 972 36 38 54 o entra a la web ésser.cat, on gaudiràs de grans descomptes i promocions. Radio Marina.
9: Matí 360, a Ràdio Marina i marina360.cat.

Angel of Harlem són els U2, els U2, els irlandesos, com sempre, que ens fan gaudir amb la seva música. Ara passa que tenen nou treball discogràfic. Canviem, ens quedem amb Movies, It's Been a Way.

El so de Gertrudis amb aquest Bon dia, vida, una cançó carregadíssima de boníssimes intencions i d'energia positiva per donar-te el bon dia. 8:39 minuts del matí, abans d'entrar en matèria amb les portades als diaris, és comentar-vos una informació de darrera hora respecte al servei de Rodalies. Ara mateix Rodalies de Catalunya acaba de fer una actualització respecte a la línia R1 entre Blanes i l'Hospitalet. Hi ha servei de tren en sentit Barcelona, entre Blanes i l'Hospitalet, però en sentit contrari, entre Arenys de Mar i Maçanet-Massanes, almenys a la meitat de la línia, servei alternatiu per carretera. Això ho expliquen ara mateix a les xarxes socials, al canal oficial de X, antiga Twitter, en Rodalies de Catalunya. Ara sí, anem a fer un cop d'ull a les portades dels diaris, començant per Diari de Girona, que diu que el Tribunal Constitucional obre la porta al retorn immediat de Puigdemont. El president celebra l'amnistia com una derrota de l'Estat. També, referent a Tossa de Mar, un titular que diu: comencen les obres de la muralla després de detectar-hi esquerdes. I una altra qüestió que destaquen en portada al diari gironí: 300 drons ompliran el set de la ciutat en l'espectacle inaugural, en referència a les festes de Sant Narcís. La Vanguardia, el Tribunal Constitucional, també es fa ressò de la decisió de la votació del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional imposa l'amnistia. Llarena, per ordre del Constitucional, fa el primer pas perquè Puigdemont pugui tornar, tot i que adverteix que la decisió és provisional mentre estudia la sentència. En clau internacional, La Vanguardia diu que Israel recorda les víctimes pel tercer aniversari del 7-O sense saber què va fallar. I també en política estatal, Sánchez reflota els decrets d'habitatge que va tombar al Congrés. Anem al periòdico, també en portada es fan ressò de la votació del Constitucional favorable a l'amnistia. Amb el segon titular, el Constitucional obre el camí de la tornada de Puigdemont. També una foto de portada, destaquen més tempestes per sorpresa, un xàfec amb una intensitat superior a la que van preveure els models meteorològics, recorre tot el litoral català. I una altra qüestió que trobem a la portada del periòdico d'aquest dimecres diu: les farmacèutiques entren al sector de la defensa davant les amenaces biològiques. Acabarem amb el diari Ara, també amb l'amnistia, evidentment, com a tema central, amb el següent titular: llum verda a l'amnistia total. El Suprem obeeix el Constitucional i deixa sense efecte l'ordre per detenir Puigdemont, Comín i Puig. També, en clau de política estatal, es fa ressò l'Ara del nou decret d'habitatge aprovat pel govern espanyol. Amb el següent titular, Sánchez inicia la precampanya aprovant 10.000 milions d'euros en préstecs per l'habitatge. I també les inundacions, evidentment, ocupen una part de la portada del diari Ara avui. Amb el següent titular, quart dia seguit d'aiguats i inundacions, més d'una vintena de rescats en vehicles a les Terres de l'Ebre. En 3 minuts arribem a 3:45 del matí.

0: Comprar, vendre o llogar el teu immoble et sembla complicat? Vine a Finca Sa Palomera. API col·legiat a Blanes des de fa més d'una dècada. A Finca Sa Palomera treballem amb total transparència i compromís amb els nostres clients, amb garanties i assegurances de pagament del teu immoble. I si tens un immoble en herència, consulta el nostre gabinet. Et tramitem totes les gestions. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
1: Hola, senyor Soler.
2: Bones, senyor Costa. Sap aquests de dutxa a Girona? M'han canviat la banyera per un plat de dutxa extraplai antilliscant i estic encantat.
1: Ah, sí? Molt més segur i pràctic que la banyera? És que ens fem grans, senyor Soler. No tindrà el telèfon de dutxa a Girona a mà? Els vull demanar pressupost per renovar el meu bany.
2: Sí? Prengui nota, que aquests són bons i ràpids. Dutxa Girona. Telèfon 670-78-22-26.
3: El mar i la tradició es troben a taula. Tornen les jornades gastronòmiques del calamar a Arenys de Mar. Del 9 d'octubre al 8 de novembre, vine a la vila i deixa't sorprendre pels millors plats amb calamar. A més, gaudeix d'activitats, descobreix els secrets del patrimoni marítim i participa de les propostes per la mainada que completen unes jornades per gaudir en família. Consulta el programa a arenysdemar.cat. T'hi esperem.
4: Et preocupa no tenir un diagnòstic mèdic a temps?
5: A Centre Mèdic Alomar Blanes, gràcies a la tecnologia més avançada en ressonància magnètica i TAC, et garantim resultats ràpids, precisos i en només 48 hores.
4: Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon.
5: I ara, per una atenció encara més completa, nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma càmera per a diagnòstics més precisos de càncer.
4: Amb la confiança de les principals mútues, truca'ns o visita'ns a Centre Mèdic Alomar.
5: Estem a Blanes, Lloret, Girona, Palamós, Volpellac, Mataró i a 25 centres més a Catalunya.
4: Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar. Radio Marina.
6: Camí de les 9 en punt del matí d'aquest dimecres. De fet, falten 8 minuts exactes ara per arribar a l'hora en punt. Actualitzem informació de mobilitat. Mobilitat avui complicada, tant en vehicle privat com, per supostat, en rodalies, perquè els trens pràcticament no funcionen i ho fan de manera intermitent a totes les línies. Anem primer a les carreteres. El Servei Català de Trànsit està informant a hores d'ara de circulació amb retencions a la Nacional 2 entre Vidreres i Maçanet de la Selva, en sentit Girona. Hi ha 2 quilòmetres de circulació amb retencions. També es continua donant pas alternatiu a la GI-682, la carretera que connecta Tossa de Mar amb Sant Feliu de Guíxols. De fet, la carretera que connecta Blanes amb Sant Feliu de Guíxols, però en aquest cas, entre el tram de Tossa i Sant Feliu, hi ha 16 quilòmetres de circulació intensa perquè es dona pas alternatiu per esllavissades provocades pel temporal. A la C-65, a la Caçada de la Selva, 2 quilòmetres de circulació amb retencions.

vista del Maresme. I cap al final de la via, és tècnicament la C31, a Badalona, 3 quilòmetres de circulació amb retencions en sentit Barcelona. Tot això que estem dient és en sentit Barcelona. També complicació, com cada dia és habitual, a les entrades de l'àrea metropolitana, Ronda de Dalt, Ronda de Litoral i nus de la Trinitat. Rodalies. Doncs Rodalies de Catalunya en principi no presta servei avui, però comencen a arribar algunes informacions a través del canal oficial de X a Twitter de Rodalies de Catalunya d'un servei parcial de la línia R1 entre Blanes i l'Hospitalet de Llobregat i també de un servei per carretera entre Arenys de Mar i Maçanet de la Selva. Per tant, diferent servei en sentit Barcelona o en sentit Maçanet-Massanes. En canvi, la informació és diferent al web oficial de Rodalies de Catalunya, on parla, per exemple, de la línia R11 de circulació suspesa, també de la línia R2 Nord. Per tant, la informació és una mica confusa en relació al servei de Rodalies aquesta primera hora del matí. Tenim 5 minuts escassos per l'actualitat d'aquest dimecres 7 d'octubre del 2026. I com no hem de començar parlant del temporal, que encara deixa conseqüències i, de fet, no ha marxat del tot, perquè ha tornat a provocar incidències aquest dimarts al Maresme, mentre les tempestes avançaven de sud cap a nord pel litoral català. El telèfon d'emergència 112 ha rebut entre les 12 del migdia d'aquest dimarts i les 11 de la passada nit 71 trucades des del Maresme relacionades amb les pluges. Protecció Civil va mantenir durant tota la nit les recomanacions d'extremar la precaució davant la possibilitat de pluges intenses i d'evitar rieres, zones inundables i punts baixos. De fet, cap a les 7 del vespre d'ahir es va tornar a enviar un missatge és alert als mòbils anunciant afectacions a la Selva i el Maresme. Pel que fa al servei de transport de Rodalies, ara ho comentàvem, problemes per circular la línia R1, que només funciona de manera intermitent. Renfe assegura que és per causes alienes a la prestació del servei, a l'explotació del servei, i també ho atribueix a un conflicte laboral amb els maquinistes. La resta de línies també presenten circulació amb incidències, no estan sortint tots els trens previstos en els horaris. Més qüestions. El Consell Comarcal del Maresme ha aprovat un pressupost de 68,2 milions d'euros per al 2027, una xifra pràcticament igual a la d'aquest any, amb una reducció de 120.000 euros. Els comptes mantenen els serveis comarcals i reforcen especialment les polítiques socials. L'àrea de drets i serveis a les persones disposarà de 30,2 milions d'euros, més de 2 milions més que el 2026. L'increment està vinculat a una major dotació una dotació prevista, volem dir, per als serveis socials i altres programes de benestar, així com els ajuts individuals de menjador per necessitats socioeconòmiques. Acció Climàtica continuarà sent l'àrea amb més pressupost, amb 33,1 milions, tot i perdre 2,7 milions respecte a aquest any. Els comptes s'han aprovat amb els vots de Junts i Esquerra Republicana, l'abstenció de la CUP i el PP, i el vot en contra de PSC, Comuns, Vox, Ara Pacte Local i la consellera no adscrita. I el projecte Espai de Salut de Tordera ha estat seleccionat pel Departament de Salut per rebre finançament dins del programa de suport a iniciatives de salut comunitària. La proposta, impulsada per l'equip d'atenció primària de Tordera, busca recollir les inquietuds dels veïns i transformar-les en tallers i activitats sobre salut i benestar. La nova edició es farà del 20 d'octubre a l'1 de desembre en diferents espais del municipi, amb sessions centrades en alimentació saludable, activitat física i benestar emocional. El Museu Etnològic del Montseny d'Arbúcies obre aquest dimecres les noves sales d'exposició permanent després d'una inversió de 430.000 euros. L'actuació culmina un procés de remodelació i actualització de l'equipament que aquest any celebra el seu 40è aniversari. Els treballs s'han centrat especialment en les sales de la primera planta, dedicades a la societat tradicional, on s'ha creat un nou recorregut museogràfic. I també us hem d'explicar avui que el circuit gironí de Cross 2026 arrenca el proper dissabte 17 d'octubre. Ho farà a Castelló d'Empúries i la competició tornarà a estar formada per 5 proves que aquest any recorrerà per dos municipis de la Selva, Santa Coloma de Farners i Vidreres. Després de la primera cita, el circuit continuarà el 15 de novembre a Santa Coloma, el 22 a Girona i el 29 a Vidreres. Acabarà el 13 de desembre a Banyoles.

0: Informació d'àmbit general. El Consell de Ministres ha tornat a aprovar dos decrets en matèria d'habitatge després que el Congrés es rebutgés la setmana passada els textos anteriors amb els vots del PP, Vox i Junts. Les noves normes mantenen bona part de les mesures inicials, tot i incorporar modificacions. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha reclamat als grups parlamentaris que hi votin a favor. L'escoltem.
1: Lo que hago es pedir a los grupos parlamentarios que con su voto convaliden estos derechos en la Diputación Permanente de las Cortes Generales. Porque, insisto, no estamos hablando de una cuestión ideológica, estamos hablando de una cuestión de humanidad, de puro sentido común. A lo largo de todos estos años, al frente del gobierno, hemos tenido que enfrentarnos a crisis como la crisis energética e intervenimos en su momento el mercado energético con la solución ibérica.
0: Molt breument, el Tribunal Constitucional ha ordenat aplicar l'amnistia al delicte de malversació dels líders del procés. El ple d'aquest dimarts, per 7 vots a 5, ha votat el recurs d'empara de l'exconsellera Dolors Bassa contra la decisió del Tribunal Suprem de no amnistiar-la. Ara el Suprem té previst aplicar l'amnistia i aixecar les ordres de detenció vigents contra Carles Puigdemont, Toni Comín i Lluís Puig. Arribem a les 9, però un breu apunt del temps per aquest dimecres 7 d'octubre. Una previsió del Servei Meteorològic de Catalunya que s'haurà d'anar seguint de molt a prop avui la tònica dels darrers dies, amb núvols a primeres hores i pluges també cap a la tarda. Temperatures màximes avui entre 26 i 27 graus.
2: Si passes color, és perquè vols. Vine a Milà Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Que parlem de pluses, parlem de trens, parlem de cotxes, d'habitatge, o deixem estar tot i ens anem a escoltar Bluff of Lesbian, que tenen quatre concerts nous.
1: I si anem a casa...
0: I si ens anem a casa i anem a dormir, també.
1: Marxem a casa i ens quedem allà a veure què passa. La veritat és que quina setmaneta que portem, eh? Portem una setmaneta que déu-n'hi-do,
0: no portem
1: amb grans titulars, però
0: no
1: els titulars des de dilluns, déu-n'hi-do,
0: No portem una setmaneta, és que no hem parat el cap de setmana tampoc.
1: No. Òbviament,
0: ja
1: si descartem l'obvietat, que és la pluja i el mal temps i les tempestes i tot el que ha originat, si ja obviem això, déu-n'hi-do també els titulars que tenim. No és que estiguem gens tranquils, al contrari. Tenim titulars d'aquells
0: de pes.
1: Sí, molt. La veritat és que molt. Home, jo em quedaria...
0: D'entrada, eleccions anticipades.
1: Mira. Sí, però això ja està passat. Això ja és el d'ahir. Perquè ara, doncs, no sé, si ens quedéssim amb els titulars d'aquestes darreres hores, jo em quedaria, doncs, mira, amb tres paraules, per exemple, amb amnistia, amb Messi i amb busca't la vida. Perquè, a veure...
0: Busca't la vida.
1: Sí. La primera de totes és obvi, la tornada de...
0: Què li passa a Messi?
1: Ara t'ho explico, ara t'ho explico. Com es nota que no ets futbolero?
0: No gaire.
1: El primer de tots, amnistia, és obvi. Puigdemont sembla que torna a casa per Nadal o abans del Nadal, potser bueno, després de les eleccions.
0: No faré cap comentari sobre l'acudit.
1: O aquestes coses. Aquesta és la primera de totes, que déu-n'hi-do, després de 9 anys, déu-n'hi-do el titular, també podia haver esperat, perquè hi ha dies que estem així, allò amb el dit al nas, esperant que passi alguna cosa, i portem dues setmanes que, mare meva...
0: Jo t'he de dir una cosa, jo encara... Ara tenim aquí a la recàmera informació preparada quan semblava que fa un any tornava.
1: Ara sembla que sí, no?
0: Recordes, no? Quan va... Sí. Bueno, de fet va tornar, va ser una tornada express, va tornar a marxar.
1: Sí, allò també va ser divertit, va ser graciós.
0: I d'això ja fa més d'un any, saps?
1: Sí.
0: Vull dir, tothom es pensava que seria tornar per quedar-se.
1: Definitiu,
0: perquè,
1: però ningú s'esperava aquella...
0: maniobra d'escapisme.
1: No? Sí, va fer una mica de Houdini. Però aquesta va ser la primera. Aquest és el primer titular. El segon... Messi ahir doncs, era notícia perquè s'acomiadava de la selecció argentina davant de 80.000 persones amb un acte molt i molt emotiu que aquí el barcelonisme hem trobat a faltar. La veritat és una d'aquelles coses que encara és com una assignatura pendent.
0: Va marxar una mica així d'aquella manera.
1: És una assignatura pendent. Aquesta és la segona. I la tercera doncs, és això, el busca't la vida, que és el que et diuen quan vas a qualsevol estació avui, no hi ha només de la R1, sinó és que això ja està pràcticament generalitzat, però especialment la R1, perquè és que ni hi ha informació ni se l'espera.
0: I la que ja és confusa, perquè a més, mira, per exemple, el canal oficial d'X, l'antiga Twitter de Rodalies de Catalunya, està dient... A primera hora del matí estava dient que no hi havia servei, que no hi havia servei per causes alienes a la companyia. Tampoc explicaven quines. Ara s'ha sabut que, bueno, no és que s'hagi sabut, s'ha confirmat d'alguna manera,
1: que
0: hi ha conflicte amb els maquinistes, que no volen circular per l'estat de la infraestructura, etcètera.
1: Ahir va caure un arbre i un...
0: Tot plegat una mica repetint els episodis a principis d'any.
1: Exacte.
0: Val, però és que ara també, fa 10 minuts, ho comentàvem, servei de tren entre Blanes... i Hospitalet, o sigui, per anar cap a Hospitalet sí que hi ha tren, però per venir des d'Arenys fins a Blanes, no. O fins a Tordera, o fins
1: Arenys,
0: a Massanet.
1: Arenys hi ha un pitote... qualsevol d'aquests nusos hi ha un pollastre molt i molt important. I el pitjor de tot és que, per exemple, tu te'n vas a les estacions centrals principals, tu te'n vas, per exemple, a Sants, I resulta doncs, que en el monitoratge tu veus com si els trens passessin absoluta normalitat. O sigui,
0: sí.
1: És que és com mira, surrealista. Llavors,
0: és això,
1: ningú t'informa, la gent està ja desesperada. Per això, el busca't la vida és, jo crec, la frase que hauríem d'associar ara doncs, a aquest servei, que és no servei d'entrada i no alternatives d'entrada, perquè amb les llançadores que estan posant, a veure, no estan cobrint ni
0: amos. Bueno, però és que és normal, vull dir, al final un autobús o dos o tres, per molt grans que siguin, no poden absorbir la de milers de persones que transporta Rodalies cada dia.
1: Clar.
0: Vull dir, ja seria... Bueno, és impensable, no? Però vaja, sobretot, o sigui, si no funcionen per el que sigui, però és que a sobre, que no t'ho diguin, o pitjor encara, que hi ha, la informació que hi hagi sigui confusa. El que tu dius, panells amb trens de sortida previstos, xarxes socials que ara sí, ara no, i ara una altra cosa diferent.
1: veure, i després hi ha una altra. Les, diguem-ne que els mostradors, tota la gent que està allà, tenen prohibit donar informació a les, als mitjans de comunicació, amb la qual cosa tampoc ens podem nosaltres ara fer ressò de qualsevol informació, perquè és que no diuen ni mu.
0: En fi...
1: És que...
0: Mira, Love of Lesbian, estic buscant alguna cosa, perquè com que diuen que faran 4 concerts nous abans d'acomiadar-se...
1: Sí, això vol dir a finals d'any, no?
0: Això vol dir a finals d'any, sí,
1: ah,
0: exacte.
1: Bé.
0: I mira, si et sembla, et poso aquest tema, que és una versió de Mecano, que van fer amb Ivan Ferreiro.
1: Ah, sí, que xula!
0: Jo és que crec que no tenen gaire ganes de marxar, No sé per què.
1: A veure, és que... Parlar de Love of Lesbian i parlar, doncs, de la veu, de la seva veu, jo crec que és que continua... El sol, Love of Lesbian, no s'apaga. Això està clar. I aquestes aturades que fan, doncs, aquests grups, jo crec que és això. És per començar projectes en
0: per
1: solitari.
0: Per separat, en solitari, sí.
1: Aviat ho sabrem.
0: La fuerza del destino.
1: Sí.

0: És que és una cançó brutal, però aquesta versió és...
1: És espectacular, m'encanta. Per mi, jo crec que aquesta és una de les meves cançons favorites de Mecano, ja per començar, La Força del Destino.
0: Sí, sí.
1: Però aquesta versió, la veritat, està molt i molt bé. El que dèiem, doncs, aquests quatre concerts que s'han anunciat fa molt poquetes hores, i per què insistim tant? Doncs perquè les entrades surten avui, a les 12. És que no tenim pa per tant d'entrepà, no?
2: T'està sortint la vena fan total, eh?
1: Està sortint la vena fan perquè a mi m'encanta el Santi Balmes en particular i els Ofolesian en general, però és que m'està sortint també la vena desesperada aquella de... A veure, en una setmana no podem invertir amb l'Oreja de Van Gogh, quines eren els altres...
0: Oques Grasses,
1: que hi havia...
0: Que tu hi vas?
1: Jo hi vaig, les noves entrades... Bueno, a veure, no sé, suposo, amb el temps,
0: home, sí.
1: Suposo que sí. Ara, la Fofa Lesbian és que no pot ser. I, a més, d'aquí una estona parlarem d'un nou concert sorpresa de Shakira. Per tant, no tenim ja més diners per invertir en música, si us plau, feu-ho a favor, eh? Perquè, clar, si aquestes entrades sortissin el mes vinent, doncs seria una altra cosa, però bé. Aquests quatre concerts doncs seran el mes de desembre, de Sala Salamandra, i 12 de desembre a Sala Salamandra i a la Sala Polo, doncs, 3 dies consecutius, 28, 29 i 30 de desembre. A més, en plenes festes de Nadal, que anem tots així, escurats. Ai...
0: Els bancs amb les targetes de crèdit estan ja fregats a les mans,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí, sí, estan... Vamos, el meu està contentíssim.
0: No i 13 minuts. Ara escoltarem a Jason Derulo i de seguida anem amb la informació musical i cultural d'avui, d'aquest dimecres.
1: Vinga.

0: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico es pot.
1: Ho escoltes? Demà, el 18 d'octubre, arriba la 37a edició de l'Oktoberfest de Calella. L'Oktoberfest original, el de tota la vida. Bandes internacionals, música en directe, DJs, tradició, bon ambient, menjar típic, sabors del món i cervesa vint fresca davant del mar. Tot a l'embalat de la platja de Calella. Segueix-nos a oktoberfestcalella.com i a Instagram. Oktoberfest Calella, l'original.
2: Hi ha històries que mereixen ser viscudes a la gran pantalla. Aquest octubre, Blanes estrena una nova manera de viure el cinema amb el Blanes Costa Brava International Film Festival. Cinema de qualitat, nous talents i mirades d'arreu del món. Del 5 al 11 d'octubre, viu el cinema. Viu Blanes. Viu el Blanes Costa Brava International Film Festival.
3: Més informació a Instagram, @blanesfilmfestival.
4: Aquí teniu el cruixent d'ametlla i parmesà.
5: Uf, quina pinta.
6: Crec que passo del cruixent. No teniu algun aperitiu més fàcil de mastegar?
5: Per què?
6: Tinc una dent molt tocada i no mossego amb la mateixa seguretat.
5: Home, doncs posa-hi remei.
7: Torna a gaudir de cada mossegada amb seguretat i naturalitat. A Clínica Dental Illa de Salut t'oferim solucions duradores en implants i pròtesi amb finançament a mida. Illa de Salut, a l'Avinguda Europa 19 de Blanes.

0: Doncs sí, estan de sort els fans de la superestrella de la música llatina. Per què? Doncs bé, ja ho hem anunciat fa pocs minuts, perquè els 12 concerts de Shakira a Madrid, repartits entre el 18 de setembre i el proper 11 d'octubre, sembla que no han estat suficients per al públic ni per ella, que lluny de supersticions vol afegir el que serà el seu concert número 13. Shakira posa un tancament daurat a la seva residència madrilenya, afegint una data més. No és supersticiosa, 12 concerts en més 1 el proper dia de la Hispanitat, el proper dilluns 12 d'octubre. La promotora musical Live Nation fa poques hores ha confirmat el concert número 13 d'aquesta colombiana a la capital espanyola, única aturada en aquesta gira europea de Les Mujeres No Lloren. Atenció, perquè la venda general de les entrades estarà disponible, a veure, quan...
1: Doncs ja.
0: Avui, ja, des de les 10 del matí. Des de les 10 del matí d'avui, als webs habituals. La ronda de concerts de Shakira a Madrid ha estat un espectacle monumental amb un parc temàtic de 185.000 metres quadrats muntats a Villaverde a Madrid, llums, focs artificials i una desfilada de celebritats del món de la música que ja vam preveure. Això, gent com Alejandro Sanz, com Laura Pausini o el Platform, aquest cap de setmana Dua Lipa, una de les col·laboracions més potents i més esperades del moment.
1: Home,
0: cantant duet, antologia. Sí.
1: A més, duet Dua Lipa Shakira.
0: Preveu... La gent diu que això podria ser com una prèvia d'una col·laboració entre Shakira i Dua Lipa. Un dels moments, doncs ja et dic, més potents, més forts d'aquesta nova gira, aquesta antologia cantat en castellà entre Dua Lipa i Shakira. I les sorpreses que queden, perquè encara queden uns quants concerts, jo no descarto que es passi Maluma també per allà, vull dir, perquè, clar, està passant de tot. El Macondo Park, erigit al sud de la capital espanyola, ha estat fins ara doncs, la posada en escena més gran de la cantant i ballarina colombiana. Shakira va aterrar a Madrid amb la bandera de la llatinitat en una mà i la de l'empoderament femení a l'altra. El mateix Macondo Park és una referència a l'obra més cèlebre de Gabriel García Márquez. Els dissenys i pavellons temàtics són una explosió de color que posa el discurs sobre el que és llatinoamericà, suma de cultures, de creativitat i d'espontaneïtat. Concert número 13, doncs, de Shakira, el proper dilluns, dia 12 d'octubre. I les entrades, doncs, en poc minuts. La veritat és que, si voleu, heu d'estar molt i molt atents perquè s'obren la venda d'aquestes entrades a partir de les 10. Tot a punt, doncs.

0: Tu els has vist en directe, aquesta gent, alguna vegada?
1: No.
0: Els Keane? Doncs jo vaig tenir l'oportunitat de veure'ls a Cap Roig fa uns anys. Espectaculars, eh?
1: Sí, oi?
0: Mm, sí, sí. Va, clàssic, a la vista, per arribar gairebé a 2:15 del matí.
1: Sí, sí, deien que aquesta parella, amb aquest tema sòlid, el que volien doncs, era d'alguna manera apostar per una vida futura en comú, perquè eren parella, fora,
0: ah, sí? No
1: fora del que era
0: l'escenari.
1: Sí, sí, sí, sí. Eren parella, no estaven gaire bé, no al nivell d'Ike i Antina, però quasi, quasi.
0: I van fer una cançó per...
1: I es van reconciliar i van fer aquesta, això, sòlid, com una roca, tal i qual. No sé si la cosa va funcionar o no, però sí, sí.
0: Ah, que bonic, així, una cançó per declarar-se intencions. Per, com a declaració d'intencions.
1: Exacte.
0: No?

0: No sempre passa, de fet passa en molt poques ocasions, són comptades ocasions, que la versió és com a mínim tan bona com l'original. I aquesta... Sí. M'agrada molt.
1: Mira, és el que dèiem abans, per exemple, quan hem començat avui amb el Santi Balmes, no?
0: La del destino. Sí, exacte. Sí. Doncs el Llamant de la Tira de Mecklan va marcar, jo crec, que un inici d'una carrera que... Bé,
1: sí, espectacular.
0: Ja sabem com ha acabat, no? Sí. No, de fet, no ha acabat, vaja. Però...
1: No ha acabat. A veure, de fet, vull dir, s'ha disgarrat una mica i està una mica funcionant per solitari, però continuen amb la seva vida musical, i tant que sí.
0: Res, en 2 minuts tenim el DeLorean. Ja el tens a punt, eh?
1: Molt bé.
2: Vine a Sunyer Il·luminació i troba tot allò que necessites per a il·luminar els teus espais. Som especialistes en tot tipus d'il·luminació, tant tècnica com domèstica, il·luminant també el teu somriure amb el nostre assessorament personalitzat. Sunyer Il·luminació, 25 anys donant llum als teus espais. Visita'ns al carrer Montecarlo 22 de Pineda de Mar, a l'avinguda de l'estació 27 de Blanes i a sunyerilluminación.com.
3: Blanes vibra amb la cultura urbana. Dissabte 17 d'octubre, el Blanes Urban Fest porta a l'escenari Sofia Gavana, ME i DJ Tillo. Una jornada de música en directe amb grafit, rap, DJ i breakdance. Concurs de muralisme, tallers, exposicions i batalla de cançons. Des del matí fins a la matinada, a l'Avinguda Europa i a l'antic camp de futbol, davant del Cap d'Or. Buf! Viu la cultura urbana a Blanes. Més informació a blanes.cat i a les nostres xarxes socials.
4: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
2: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
4: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
2: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
4: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
5: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans. Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 17 d'octubre. Botifarra de pagès, 8,50 € el quilo. Llom de porc, 7,50 € el quilo. Entrecot de vedella, 19,50 € el quilo. Filet de vedella, 34,90 € el quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxi, dia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Celrà. Més info a jscarnissers.com.
6: Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 37 06 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues. Radio Marina.
7: Pugem al DeLorean.
1: Dimecres 7 d'octubre, va, que fa dies que no ho diem. 85 dies perquè acabi l'any.
8: Quants dies falten?
1: 85. I com cada dia, doncs marxem de viatge. Va, som-hi i no sense més preàmbuls, que avui tenim molta encara, molta tela que tallar. I ens vestim de nostàlgia, ens vestim amb xupes de cuir per anar a la banda sonora d'aquesta pel·lícula.
0: Jo ho he fet,
1: 1978,
0: això,
1: clar, i ja he vist avui que entraves amb el tupé així més aixecat. Per 13 setmanes consecutives. 13 setmanes va estar a la banda sonora de la pel·lícula Gris, protagonitzada per John Travolta i Olivia Newton-John, el número 1 a la llista d'àlbums, de pràcticament arreu del món, basada en aquest famós musical de Broadway. Molts no sabran quan diuen allò de que és primer l'ou o la gallina. Primer va ser el musical de Broadway i després va ser l'adaptació al cinema, O sigui, ningú s'imaginava la repercussió d'aquesta pel·lícula. John Travolta i Olivia Newton-John consagrats de per vida com Danny Zuko i Sandy Olson. La pel·lícula ambientada en un institut estadounidenc dels anys 50 narra, explica la història d'amor entre dos joves molt diferents. La Sandy, un estudiant de bona família, i en Danny, un roquer una miqueta canalla que caurà rendit davant dels encants de l'adorable Sandy. Yeah. I no va ser fins al 2020 que Grease va ser seleccionada per la conservació al National Film Registry dels Estats Units per la Biblioteca del Congrés com a important culturalment, històricament o estèticament per representar el país. Tota una fita. I atenció, molta atenció a aquesta dona. I abans estava...
0: Viatge en el temps, sí, és un autèntic viatge en el temps.
1: Però molt viatge en el temps. Abans estàvem explicant de la història que tu no sabies, la història personal de Swan Simpson, que eren parella a la vida real. Aquí ella va tenir un romancillo en Prince, eh? Vull dir,
0: sí.
1: La Paula Abdul té una història. Té una història en Prince. Doncs va, som l'any 1989. Paula Abdul va arribar al número 1 a la llista d'àlbums dels Estats Units amb aquest Forever You Girl. Fins aquí la història sembla força normal. El que és inusual és que Abdul va passar 64 setmanes consecutives a la llista Billboard 200, escalant posicions. Això va ser pico-pala, eh? No, durant 200 setmanes, fins que va arribar al número 1. Va haver de suar, la pobra, aquestes 64 setmanes, guanyant el rècord del temps més perllongat per assolir la posició d'honor fins a dia d'avui. La dona, que ve a continuació, va obtenir l'èxit molt més ràpidament. Som a l'any 1995, amb el seu tercer àlbum d'estudi, Jagged Little Pill. La cantant, guitarrista i productora Alanis Morissette va arribar al número 1 a la llista d'àlbums dels Estats Units i es va mantenir en aquesta posició durant 12 setmanes consecutives. Jagged Little Pill es va convertir en l'àlbum més venut d'una artista femenina amb vendes superiors als 30 milions de còpies. Una barbaritat. I va incloure, doncs, els 5 senzills més importants de la seva carrera: You Oughta Know, Ironic, You Learn, Honey in My Pocket, Head Over My Pocket. Amb ella acabem avui, amb Alanis Morissette.
0: Jo pensava que acabàvem amb la Paula Abdul i he hagut de córrer.
1: Vaja, doncs no, acabem amb Alanis Morissette, amb aquest Honey in My Pocket. 30 milions, sonar, eh? 30 milions de còpies, eh? Vull dir, d'aquest àlbum. És una autèntica, bueno, borrada, eh? Any 1995 no era gens fàcil, eh? Vendre aquestes quantitats tan importants. De fet, es va convertir, doncs, en la gran deessa d'aquell any, eh? I es va donar a conèixer gràcies a aquest àlbum arreu del món.

0: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al centre comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
1: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al matí 360.

0: Forquilla. Al restaurant Casa Homs de Palafolls t'oferim els millors esmorzars de Forquilla els dissabtes i diumenges de 8:30 a 11 del matí, amb la comoditat d'arribar i deixar el cotxe al nostre pàrquing o la bicicleta a la terrassa privada. Ah, a més pots gaudir de la nostra carta i dels menús diaris i de cap de setmana. També tenim salons per celebracions. Restaurant Casa Homs, a la carretera de Malgrat a Palafolls. Segueix-nos a les xarxes i visita'ns al web casahoms.com.
1: Ràdio Marina i Serres Immobiliàries t'acosten l'actualitat del sector immobiliari. Cada setmana, un nou tema al matí 360 i en format podcast a marina360.cat i a les xarxes socials de Ràdio Marina. Fes-nos arribar les teves consultes a info@radiomarina.com o al WhatsApp 972 33 45 00. L'actualitat del sector immobiliari de la mà de Serres Immobiliàries i Ràdio Marina. Ràdio Marina.
2: El temps just per dir adéu, però no abans, sense saber com ha quedat la cançó de la setmana, que comença avui, de dimecres a dimecres.
3: Home, hi ha una cosa que sabem, i és que han guanyat Oques Grasses.
2: Això sí, no? Està bastant clar.
3: Per què? Doncs perquè Oques Grasses eren els protagonistes d'aquesta setmana, i és que, de fet, ho són, per aquests quatre concerts històrics que fan aquesta setmana. Amb mobilitats, també, per les tempestes, han canviat aquest concert del dilluns a avui. Avui és quan comencen 7, 8, 9 i 10 d'octubre. Són les quatre dates, creuem els dits, perquè no hi hagi cap contratemps a l'Estadi Olímpic i per veure'ls en directe. Tres cançons eren les nostres propostes. Una d'elles, doncs, sonava més o menys així. El tema de Fans del Sol, aquest àlbum del 2019, era la nostra primera proposta, aquest In the Night, que s'han quedat en tercera posició amb un 14% dels nostres vots.
2: Anem completant el podi, va.
3: Va, anem completant el podi perquè en segona posició tenim aquesta. Els Elefants. A mi aquesta cançó m'encanta, la trobo molt bonica. L'àlbum A tope amb la vida, és un àlbum així, amb un títol potent del 2021. Amb un percentatge del 36% s'ha quedat en segona posició. No ha estat gens malament, la puntuació, un 36%. Hi ha una estrella que em diu que no trepitgi mai. I això què vol dir? Doncs vol dir que la cançó més recent d'aquest àlbum, anomenat Fruit del Deliri, un àlbum publicat el 2024, una gran balada, una oda a la vida, a l'amor, és la que ha guanyat, i de manera contundent, amb un 50% dels vostres vots, aquesta és la nostra cançó de la setmana.

0: Vale, i ara com xafem això?
1: Doncs mira, dient adéu i fins demà.
0: Adéu, vagi bé. Solo tu, Oques, gràcies, cançó de la setmana. Això, bon dimecres i precaució, que encara hi ha carreteres.
1: Sí. La cosa així, està complicadeta, sí.
0: Bon dia.
1: Bon dia.

0: de tu.
1: Matí 360 a Ràdio Marina i marina360.cat.
2: Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milar Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 10. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: El Consell Comarcal del Maresme ha aprovat un pressupost de 68,2 milions d'euros per al 2027, una xifra pràcticament igual a la d'aquest any, amb una reducció de 120.000 euros. Els comptes mantenen els serveis comarcals i reforcen especialment les polítiques socials. L'àrea de drets i serveis a les persones disposarà de 30,2 milions d'euros, més de 2 milions més que el 2026. L'increment està vinculat a una major dotació prevista per als serveis socials i altres programes de benestar, així com els ajuts individuals de menjador per necessitats socioeconòmiques. Acció Climàtica continuarà sent l'àrea amb més pressupost, amb 33,1 milions d'euros, tot i perdre 2,7 milions respecte a aquest any. Els comptes s'han aprovat amb els vots de Junts i Esquerra Republicana, l'abstenció de la CUP i el PP i el vot contrari del PSC, Comuns, Vox, ara Pacte Local i la consellera no adscrita. I el projecte Espai de Salut de Tordera ha estat seleccionat pel Departament de Salut per rebre finançament dins del programa de suport a iniciatives de salut comunitària. La proposta impulsada per l'equip d'atenció primària de Tordera busca recollir les inquietuds dels veïns i transformar-les en tallers i activitats sobre salut i benestar. La nova edició es farà del 20 d'octubre a l'1 de desembre en espais diferents del municipi, amb sessions centrades en alimentació saludable, l'activitat física i el benestar emocional. La programació s'ha elaborat a partir de les propostes recollides directament entre la ciutadania. Gràcies al nou finançament, per primera vegada els tallers oferiran servei de cancoratge i esmorzars o berenars saludables. Des que es va posar en marxa el 2023, l'Espai de Salut ha organitzat una vintena de tallers amb 315 participants. De la informació d'àmbit general, destaquem que el Consell de Ministres ha tornat a aprovar dos decrets en matèria d'habitatge després que el Congrés rebutgés la setmana passada els textos anteriors amb els vots del PP, Vox i Junts. Les noves normes mantenen bona part de les mesures inicials, tot i incorporar algunes modificacions. Els decrets hauran de ser ara convalidats per la Diputació Permanent del Congrés. Entre les principals mesures hi ha bonificacions i deduccions fiscals vinculades al lloguer, la protecció davant dels desnonaments de persones vulnerables i una nova línia de préstecs sense interès per comprar el primer habitatge. Aquesta línia, gestionada per l'ICO, estarà dotada amb 10.000 milions d'euros i permetrà concedir préstecs de fins a 50.000 euros. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dimecres segueix la tònica dels darrers dies amb cel poc o mig ennublat i pluges cap a la tarda. Temperatures màximes entre els 26 i 27 graus. De moment això és tot. Us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina... Crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmes.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

una de les cançons més simpàtiques, més divertides i sobretot més ballables d'aquest estiu. Marquen-nos el camí en aquest Just the Way You Are amb David de Guetta al costat de Melky. 6 que passen de les 10.

Continua aquest dia gris, lleig, lleig, aquest dimecres 7 d'octubre de 2026. Et posarem una miqueta de llum i de color i sobretot de música aquest matí de dimecres tan passat per aigua. Salutacions de Montse Rico des d'ara i fins la una del migdia.

0: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.
1: Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
2: A Lloret Pizzeria
1: i Pomodoro.
3: Ara, reparar el teu cotxe et serà molt més fàcil i econòmic. A Recupera-Auto tenim tot tipus de recanvis d'ocasió garantits que pots veure i comprar còmodament des de la nostra web recuperauto.es. I si has decidit desballestar el cotxe, te'l valorem. Recollim i tramitem la baixa gratuïtament a trànsit. Recupera-Auto. Estem al polígon industrial Mas Puigverd de Palafolls. Més info al 93 765 0401. Recupera-Auto. El teu desballestament de confiança.
4: La porta d'entrada, les finestres, el garatge, la terrassa... I mentre tu descanses o ets fora de casa, qui protegeix casa teva? A Zeta Electrònica t'oferim el nou kit d'alarma inalàmbrica, fàcil d'utilitzar i amb la tecnologia més avançada per protegir la teva llar. Zeta Electrònica. Des del 2011, tecnologia i confiança. A la carretera de Malgrat, 5 de Blanes.
5: Ei, nens, us agraden els contes? Hi havia una vegada un poble que es va convertir en un món fantàstic de contes.
6: Dissabte 17 d'octubre torna la Fira del Conte de Tordera. Espectacles, concerts, contacontes i moltes editorials per conèixer les millors històries, mangas i il·lustracions del moment. Fira del Conte de Tordera. Dissabte 17 d'octubre a Tordera.
5: Vet aquí un gat, vet aquí un gos... Aquest conte ja s'ha fos.
7: Restaurant El Reno. Vine a gaudir de la cuina mediterrània del xef Raimundo. Carns a la brasa, exquisits marís, pizzas casolanes. Obert tot l'any d'una del migdia a una de la matinada, en pàrquing propi, a la carretera de Lloret a Blanes. Restaurant El Reno, on la passió per la qualitat i la tradició es fusionen.

Un dels hits incombustibles d'aquesta formació, els Level 42, que l'any 1987 no paraven de sonar a totes les emissores. Eren presents a totes les llistes gràcies a aquest Running in the Family. 10 del matí, 20 minuts. No marxis gaire lluny, que arriba una gent que aquest 2026 ha sonat i molt. Es diuen Bali 13.

Aquesta dona que es passejava com si res entre els número 1 de les llistes, gràcies a aquest Crazy in Love. En aquell moment era la gran reina del pop, aquesta Beyoncé, espectacular amb un dels seus temes. Un dels seus hits principals, aquest

0: Fórmula 360 amb Montse Rico.
1: Ens encanta mirar enrere en el temps per retrobar-nos amb aquest àlbum. Es diu El grito del tiempo i era el tercer de Duncan Dhu.

0: Et poses el cinturó i ajustes els miralls sense pensar, perquè saps que protegeixen el que t'importa. A Control Auto ITV fa més de 40 anys que revisem cada vehicle amb cura i rigor, perquè sabem que dins de cada vehicle hi viatgen persones i les persones mereixen arribar. Demana cita a controlautoitv.com. Som part de la teva seguretat.
1: Estàs pensant a contractar una nova assegurança de salut o vols revisar la teva pòlissa actual? A Caral i Conesa t'ajudem a escollir entre les millors companyies. Revisem cada any la teva assegurança de salut, gestionem volants, proves i peticions i estem sempre al teu costat amb personal especialitzat i atenció presencial. Consulta. Caral i Conesa, al teu costat.
2: Encarrega el gasoil de calefacció a Petrocat Girona. Adaptem els nostres horaris de repartiment per poder donar-te el millor servei. Fes la teva comanda al 972 24 24 58. També ens trobaràs a petrocat-girona.com.
3: Ja tenim aquí la 7a edició del Festival Octubre. Del 8 al 18 d'octubre, Maçanet de la Selva s'omple de cultura i espectacles per a tots els públics. Aquest any, no et perdis Ramon Mirabet, la improvisació de la companyia El Gremi, teatre musical amb l'Orquestra Impossible, circ acrobàtic, clown, dansa i molt més. Consulta tota la programació a maçanetdelaselva.cat.
4: Marta, demà pàdel a les 5.
5: Mama, i aquest espai entre les meves dents?
4: Com? Marta, anulem. Has de trucar a Vital Dents.
6: A la salut bucodental un espai sempre importa. Com a líders en ortodòncia infantil, cuidem de la seva boca des de petits per ajudar a preveure problemes futurs. Ara amb 500 euros de descompte en la seva ortodòncia i finança-ho fins a 18 mesos sense interessos. Consulta condicions a vitaldent.com.
7: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972 35 97 78 o visita'ns al carrer Alberes 51. Vital Dent Blanes.

Archie Holmes i el seu remix és el responsable d'aquest Mr. No Idol. Una versió un tant més ballable d'aquest èxit de Teddy Swims. 15 minuts per les 11 d'aquest dimecres.

0: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà i Palafolls. elreidelarajola.com.
1: Del 5 al 12 d'octubre arriba la Festa del Comerç Local de Catalunya. Arriba la Comerciada. Uns dies en els que les botigues s'ompliran d'activitats, amb tastos i demostracions de producte, sortejos de vals regal, i els carrers estaran com ens agrada veure'ls. Plens de vida, de música, de festa i d'alegria. Sortim a fer bategar els carrers.
2: Amb la participació de 40 associacions i eixos comercials de 32 ciutats i pobles del país. Tota la informació a lacomerciada.com.
3: A Blanes, per la Comerciada, sortegem 5 vals de compra de 100 euros. Les butlletes del sorteig les pots aconseguir amb les teves compres.
4: Has de fer un trasllat? A Mudanzas Record t'ho fem fàcil i ràpid. Fem trasllats locals i nacionals, per a particulars i empreses. A Mudanzas Record també fem buidatge de pisos i naus, trasllat d'arxius i lloguer de plataformes elevadores. Truca'ns ara al 663 970749 o entra a mudanzasrecord.es. Mudanzas Record, el teu trasllat segur.
5: A Climaprotec posem a punt la teva caldera perquè tinguis un bon hivern. Amb els plans de manteniment, revisem la teva caldera i calefacció de gas, gasoil i biomassa. I els sistemes d'aerotèrmia i geotèrmia sense esperes i amb garanties. Truca'ns al 972 65 84 19 o visita'ns a climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
6: La Masia Tordera.
7: Hi ha moments que mereixen un escenari únic. A la Masia Tordera trobaràs l'encant d'una autèntica masia catalana. Sales de diferents capacitats fins a 400 comensals i un ambient acollidor que enamora. Un espai polivalent pensat per celebrar bodes, comunions, aniversaris i festes privades, tal com les havies imaginat. Fes realitat el teu gran dia a la Masia Tordera. Reserva i viu la màgia.

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milà Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 11. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: El circuit gironí de Cross 2026 arrencarà el dissabte 17 d'octubre a Castelló d'Empúries. La competició tornarà a estar formada per 5 proves i aquest any passarà per 2 municipis de la Selva, Santa Coloma de Farners i Vidreres. Després de la primera cita, el circuit continuarà el 15 de novembre a Santa Coloma de Farners, el 22 a Girona i el 29 a Vidreres, on també es disputarà el campionat gironí. La competició acabarà el 13 de desembre a Banyoles. Les curses inclouran categories des de prebenjamins fins a veterans de més de 55 anys. El circuit d'aquest any està apadrinat per l'atleta de Sant Hilari, Basque Lasri, vigent campió del món del sub-20 dels 3.000 metres obstacles i també campió d'Espanya de la categoria. I el Museu Etnològic del Montseny d'Arbúcies obre aquest dimecres les noves sales d'exposició permanent després d'una inversió de 430.000 euros. L'actuació culmina un procés de remodelació i actualització de l'equipament que aquest any celebra el seu 40è aniversari. Els treballs s'han centrat especialment en les sales de la primera planta dedicades a la societat tradicional, on s'ha creat un nou recorregut museogràfic. També s'ha restaurat la façana de l'edifici històric i s'han renovat la il·luminació, la climatització, les vitrines i altres elements expositius. La intervenció també ha permès millorar l'accessibilitat, la sostenibilitat i la conservació de les col·leccions. Actualment, la seu de la Capella compta amb més de 2.500 metres quadrats i 18 sales d'exposició permanent dedicades a explicar la història i el patrimoni del Montseny. De la informació d'àmbit general, destaquem que el Tribunal Constitucional ha ordenat aplicar l'amnistia al delicte de malversació dels líders del procés. El ple ha estimat aquest dimarts per 7 vots a 5 el recurs d'empara de l'exconsellera Dolors Bassa contra la decisió del Tribunal Suprem de no amnistiar-la. El mateix Constitucional afirma que ha estimat el recurs, tot i que la sentència completa encara està pendent de publicació. La resolució fixarà el criteri que s'haurà d'aplicar a la resta de dirigents de l'1 d'octubre afectats per causes de malversació. Fins ara el Suprem havia considerat que aquest delicte quedava fora de l'amnistia en aquests casos. Un cop es publiqui la sentència, està previst que el Suprem apliqui l'amnistia i aixequi les ordres de detenció vigents contra Carles Puigdemont, Toni Comín i Lluís Puig, que havien recorregut davant del Constitucional la negativa a amnistiar-los. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dimecres segueix la tònica dels darrers dies, amb cel poc o mig ennuvolat i pluges cap a la tarda. Temperatures màximes entre 26 i 27 graus. Demà dijous continuaran els xàfecs intermitents al territori. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina... Crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: 360.
1: El temporal ha tornat a deixar incidències aquest dimarts, sobretot al Maresme, mentre les tempestes avançaven de sud cap a nord pel litoral català. El telèfon 112 ha rebut 71 trucades des del Maresme.
2: Shakira posa un tancament daurat a la seva residència madrilenya, afegint una data més. No és supersticiosa, 12 concerts en més 1 el proper dia de la Hispanitat, el proper dilluns 12 d'octubre. La promotora musical Live Nation fa poques hores ha confirmat el concert número 13 d'aquesta colombiana a la capital espanyola.
1: El Tribunal Constitucional imposa l'amnistia. Llarena, per ordre del Constitucional, fa el primer pas perquè Puigdemont pugui tornar, tot i que adverteix que la decisió és provisional mentre estudia la sentència.
2: I ens vestim de nostàlgia, ens vestim amb xupes de cuir per anar a la banda sonora d'aquesta pel·lícula.
3: Jo ho he
2: 1978,
3: fet això,
2: clar, i ja he vist avui que entraves amb el tupé així més aixecat. Per 3 setmanes consecutives.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: Al Parc Comercial Espais Susana tens tot el que forma part del teu dia a dia. Alimentació, restauració, moda, esport, decoració, serveis... Un espai pensat per a tota la família, on grans i petits hi troben el seu moment. Amb activitats per la mainada durant tot l'any, perquè no és només venir a comprar. És trobar-se, compartir i gaudir. Parc Comercial Espais Susana. Tot per a tu. Tot per als teus. A la carretera Nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susana. Obert tot l'any.
1: Ho escoltes? Demà, el 18 d'octubre, arriba la 37a edició de l'Oktoberfest de Calella. L'Oktoberfest original, el de tota la vida. Bandes internacionals, música en directe, DJs, tradició, bon ambient, menjar típic, sabors del món i cervesa vint fresca davant del mar. Tot a l'embalat de la platja de Calella. Segueix-nos a oktoberfestcalella.com i a Instagram. Oktoberfest Calella, l'original. Oh! A Autopòdium Lloret tenim el cotxe que busques. I també cuidem del que ja tens. Cotxe nou, cotxe d'ocasió, postvenda i manteniment, carrosseria i pintura... A Autopòdium Lloret ho tens tot en un mateix lloc, amb professionals que coneixen el teu vehicle i estan al teu costat abans, durant i després de la compra. T'esperem a Avinguda de Blanes número 100.
2: Coneixes el restaurant Feliu? Un dels restaurants familiars més antics i emblemàtics de Platja d'Aro. Especialitzat en paelles, peix fresc de la costa i carns a la brasa. Vine també al restaurant Feliu a fer els teus esmorzars de forquilla. I a més, tenim la rostisseria i plats casolans per emportar. Reserves al telèfon 972-81-77-38. Restaurant Feliu a Platja d'Aro. Obert tot l'any.
3: Et busco i t'habito.
4: Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

Aquest dimecres ens vestim de clàssics, però els clàssics més esbojarrats i més divertits. Cap al Regne. Regne Unit, que anem per retrobar-nos amb aquesta formació inolvidable. Madness.

0: Clara, com va aquella molèstia al genoll?
1: Molt bé. Vaig anar al centre mèdic a l'Omar Blanes i en menys de 48 hores ja tenia els resultats de la ressonància.
0: Genial. I TAC també, oi?
1: Sí. I ara, amb el nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma càmera, ja no hem de desplaçar-nos fora per diagnòstics oncològics. Ho tenim tot a Blanes.
0: Uau, tecnologia d'última generació, col·laboració amb les principals mútues, proximitat i rapidesa. Totes les tècniques per al diagnòstic que necessites.
1: I amb centres a Blanes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac i molts més arreu de Catalunya.
2: Demana cita a centremedicalomar.es o truca'ns. Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
0: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 17 d'octubre. Botifarra de pagès, 8,50 euros al quilo. Llom de porc, 7,50 euros al quilo. Entrecot de vedella, 19,50 euros al quilo. Filet de vedella, 34,90 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxi, dia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
3: Ei, encara no coneixes el Wind Park Malgrat de Mar? El nou espai d'oci a l'aire lliure. A Wind Park Malgrat de Mar hi trobaràs atraccions, autos de xoc d'última generació, una nòria de 30 metres, realitat virtual, inflables, jocs recreatius i diversió per a tota la família. Ah, i també l'espai gastronòmic Champa, hamburgueses, creps i còctels. Nou Wind Park, el pla ideal al passeig marítim de Malgrat de Mar.
4: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico es pot.
5: El mar i la tradició es troben a taula. Tornen les jornades gastronòmiques del calamar a Arenys de Mar. Del 9 d'octubre al 8 de novembre, vine a la vila i deixa't sorprendre pels millors plats amb calamar. A més, gaudeix d'activitats, descobreix els secrets del patrimoni marítim i participa de les propostes per la mainada que completen unes jornades per gaudir en família. Consulta el programa a arenysdemar.cat. T'hi esperem.

0: De moment, la primera banda, el primer grup confirmat d'aquests sons del món 2027. La oreja de Bangkok.
1: Ràdio Marina, sempre al teu costat.
0: És clar que sí, al teu costat, com sempre, amb la millor música del món, que portem allà on siguis. Sí, sí, és en aquest moment circulant per aquestes carreteres comptades.

0: també podeu fer un diumenge a mitja tarda.
1: Doncs anar a ballar a la quadra de Calella i gaudir d'un berenar, sopar, música en viu.
0: Cada diumenge, a partir del 25 d'octubre, a 7:15.
1: Feu la vostra reserva trucant al 93 766 1951.
0: La quadra de Calella, la vesprada del diumenge.
2: Blanes vibra amb la cultura urbana. Dissabte 17 d'octubre, el Blanes Urban Fest porta a l'escenari Sofia Gavana, Emé i DJ Tillo. Una jornada de música en directe amb grafit, rap, DJ i breakdance. Concurs de muralisme, tallers, exposicions i batalla de cançons. Des del matí fins a la matinada, a l'Avinguda Europa i a l'antic camp de futbol, davant del Cap d'Or. Buf! Viu la cultura urbana a Blanes. Més informació a blanes.cat i a les nostres xarxes socials.
3: Hi ha dies que ve de gust un bon esmorzar de Forquilla. Al restaurant Casa Homs de Palafolls t'oferim els millors esmorzars de Forquilla els dissabtes i diumenges de 8:30 a 11 del matí, amb la comoditat d'arribar i deixar el cotxe al nostre pàrquing o la bicicleta a la terrassa privada. Ah, a més pots gaudir de la nostra carta i dels menús diaris i de cap de setmana. També tenim salons per celebracions. Restaurant Casa Homs, a la carretera de Malgrat a Palafolls. Segueix-nos a les xarxes i visita'ns al web casahoms.com.
4: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
5: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
4: Oh, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
5: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
4: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
1: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans. Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

Una dolça imatge per a una Olivia Rodrigo que en els concerts i en el directe en el de tu a tu canvia. Molt potent, molt canyera, molt rockera. I això ho comprovarem aquest 2027 perquè aterrarà Catalunya. La seva gira per a una aturada a Barcelona per presentar aquest nou treball discogràfic que inclou aquest Drop Dead. Mira, només 10 i les 12, arribem quasi a les notícies i reduirem la marxa que ens posem rockers, sí, però romàntics. Amb Aerosmith.

Una d'aquelles cançons per pujar el volum a tope, aquest Get Crying, aquest clàssic del 93. I és que sona tant i tan bé que inclús el cel s'ha permès bé una clariana, una petita clariana. Hem vist una escletxa de sol, ha tornat a marxar, això sí. No ha durat gaire. 5 minuts i les 12.

Anem directament a la banda sonora d'una pel·lícula, en principi molt sensual. Aquelles famoses 50 ombres, cantades per Rita Ora i Liam Payne.

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milà Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 12. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Tossa de Mar tindrà una promoció de 65 habitatges de protecció oficial en règim de lloguer al sector de Can Vergonyós. L'Ajuntament, l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i l'empresa adjudicatària han concretat el calendari per tirar endavant el projecte. La previsió és que en un màxim de 2 mesos es presenti l'avantprojecte i que el projecte bàsic arribi al febrer del 2027. A partir d'aquí, l'Ajuntament es compromet a agilitzar la llicència d'obres i resoldre-la en un termini màxim de 3 mesos. Pel que fa a l'adjudicació, com a mínim un 25% dels pisos es reservarà a persones de 35 anys o menys i fins a un 10% es podrà destinar a situacions de vulnerabilitat residencial. Els habitatges s'adjudicaran mitjançant un sorteig davant de notari i els contractes de lloguer tindran una durada de 7 anys. També destaquem avui que una quinzena d'esportistes de Blanes participaran a la 13a edició dels Jocs Special Olímpics que se celebraran del 9 al 12 d'octubre a Tarragona. Formen part del Club Esportiu El Vilà de la Fundació Espronis i competiran en les modalitats de bàsquet, vela, petanca i bàdminton. Els Jocs reuniran 1.700 esportistes amb discapacitat intel·lectual procedents de 10 països europeus. Abans de la competició, l'Ajuntament de Blanes ha rebut els representants locals per felicitar-los i desitjar-los una bona experiència. De l'àmbit general, destaquem que Catalunya tanca l'estiu amb rècord de turistes i de despesa, però amb estades cada vegada més curtes. Segons Pimec Turisme, les pernoctacions mitjanes han baixat per sota dels 3 dies per visitant. Pel que fa a la despesa per turista, aquesta ha augmentat un 4,9%, que representa gairebé el doble que el creixement del nombre de visitants, que ha estat del 2,7%. Pimec apunta a la inflació i l'incertesa geopolítica com alguns dels factors que han portat els turistes a controlar més la despesa i reduir la durada dels viatges. Les temperatures extremes també han condicionat la temporada. El turisme rural ha registrat un 16,2% més de viatgers, mentre que la calor ha perjudicat especialment els negocis de restauració de les zones costaneres. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà dijous, cel cobert per nuvolositat intensa que pot anar acompanyada de pluges. De fet, hi ha avisos activats per intensitat de pluges. La temperatura màxima baixa i se situarà entre els 22 i els 23 graus. De moment, això és tot. Us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina, crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmes.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Matí 360.
1: El temporal ha tornat a deixar incidències aquest dimarts, sobretot al Maresme, mentre les tempestes avançaven de sud cap a nord pel litoral català. El telèfon 112 ha rebut 71 trucades des del Maresme.
2: Shakira posa un tancament daurat a la seva residència madrilenya, afegint una data més. No és supersticiosa, 12 concerts en més 1 el proper dia de la hispanitat, el proper dilluns 12 d'octubre. La promotora musical Live Nation fa poques hores ha confirmat el concert número 13 d'aquesta colombiana a la capital espanyola.
1: El Tribunal Constitucional imposa l'amnistia. Llarena, per ordre del Constitucional, fa el primer pas perquè Puigdemont pugui tornar, tot i que adverteix que la decisió és provisional mentre estudia la sentència.
2: I ens vestim de nostàlgia, ens vestim amb xupes de cuir per anar a la banda sonora d'aquesta pel·lícula. 1978,
3: això,
2: clar, i ja he vist avui que entraves amb el tupé així més aixecat. Per 3 setmanes consecutives.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: Ei, nens, us agraden els contes? Hi havia una vegada un poble que es va convertir en un món fantàstic de contes.
1: Dissabte 17 d'octubre torna la Fira del Conte de Tordera. Espectacles, concerts, contacontes i moltes editorials per conèixer les millors històries, mangas i il·lustracions del moment. Fira del Conte de Tordera. Dissabte 17 d'octubre a Tordera.
0: Vet aquí un gat, vet aquí un gos. Aquest conte ja s'ha fos. El dissabte 10 d'octubre vine a gaudir de la 5a Fira Solidària OncoArts al Passeig de Mar de Blanes. Diferents artistes utilitzen l'art com a mitjà d'expressió durant el procés oncològic. Exposició i venda de diferents disciplines. Pintura, resines, flors, cruixet, pedres i canyes, bolsets i amenitzat per contacontes, dansa i música en viu. Ah, i recordeu que hi haurà el sorteig solidari d'un lot de productes de les artistes. 5a Fira Solidària OncoArts Blanes. Vine, gaudeix i col·labora. Part de la recaptació anirà destinada a Oncolliga Blanes.
2: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al centre comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
1: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
0: Vine a Sunyer Il·luminació i troba tot allò que necessites per a il·luminar els teus espais. Som especialistes en tot tipus d'il·luminació, tant tècnica com domèstica, il·luminant també el teu somriure amb el nostre assessorament personalitzat. Sunyer Il·luminació, 25 anys donant llum als teus espais. Visita'ns al carrer Montecarlo 22 de Pineda de Mar, a l'avinguda de l'estació 27 de Blanes i a sunyerilluminación.com.

0: com aquest no es tracta de ser més guapo o de ser més lleig, sinó d'estar convençut de fer-ho.
1: Jo vaig dir-li ja, però si ara hi vaig i ella no ho vol, després què?

0: I aquí, com que passem d'una cosa a una altra, deixem enrere ja aquests cops de calor, aquest headstroke dels que ens parlaven, per tenir una setmaneta que Déu-n'hi-do. Pharrell Williams, Ariana Grande i un toc. La perfecta combinació. El combinat perfecte. Ben agitat, això sí, per un mestre de cerimònies anomenat Calvin Harris.
1: Comprar, vendre o llogar el teu immoble et sembla complicat? Vine a Finca Sa Palomera. Api col·legiat a Blanes des de fa més d'una dècada. A Finca Sa Palomera treballem amb total transparència i compromís amb els nostres clients, amb garanties i assegurances de pagament del teu immoble. I si tens un immoble en herència, consulta el nostre gabinet. Et tramitem totes les gestions. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
2: La porta d'entrada, les finestres, el garatge, la terrassa... I mentre tu descanses o ets fora de casa, qui protegeix casa teva? A Z Electrònica t'oferim el nou kit d'alarma inalàmbrica, fàcil d'utilitzar i amb la tecnologia més avançada per protegir la teva llar. Z Electrònica. Des del 2011, tecnologia i confiança. A la carretera de Malgrat, 5 de Blanes.
3: Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 37 06 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues.
4: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut. Radio Marina.
5: L'agenda de Radio Marina.
6: Morella Òptica t'ofereix aquest espai.
7: Anem amb l'agenda d'activitats. Fins a l'11 d'octubre a Blanes hi ha el tercer festival de cinema amb diverses projeccions, sobretot al Teatre de Blanes. També destaquem el proper divendres a l'Ateneu Popular Sa Fera Ferotge una xerrada amb el nom Trencant la Gàbia Mental. És una conversa sobre ètica i alliberació animal. I també els dies 9, 10 i 11 d'octubre se celebren les festes al barri de Calaguidó i Mascarolet amb activitats que es faran a la plaça Montserrat Roig. També destaquem el dissabte 10 d'octubre, de 10 del matí a 8 del vespre, la cinquena Fira d'Artesania i Música Oncoarts, organitzada per un Collir de Blanes. A Lloret, des d'aquest dimecres, hi ha un taller de teatre social per dones durant tots els dimecres d'octubre i novembre i fins al 31 d'octubre a la sala d'exposicions de la biblioteca i a l'exposició del 30è aniversari de Monfoto. A Malgrat, el proper diumenge, visita guiada amb el nom Un passeig entre les escultures a partir de 10:45 del matí. I també destaquem a Caldes de Malavella l'aplec de Sant Grau des del matí fins a 6 de la tarda el proper 13 d'octubre, el proper dimarts. A Calella, el proper diumenge, a partir de 6:45 de la tarda, a la Sala Mozart, concert solidari en benefici d'un Colliga Calella. I a Tordera, el dissabte, hi ha també una visita guiada amb el nom Caminant per la Tordera. A Santa Susana, fins l'11 d'octubre, hi ha el Festival Oktoberfest amb música, gastronomia i cervesa. I acabem a Brunyola el proper cap de setmana, 9, 10 i 11 d'octubre, la 32a edició de la Fira de l'Avellana de la Selva.
5: L'agenda de Ràdio Marina.
6: Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?

0: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
1: Nou lletres, fira amb més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. Nou lletres, què deu ser una fira de cotxe?
2: Expocasió, home.
3: Ah, clar, Expocasió, on hi ha cotxes, furgonetes i autocaravanes. Boníssim, Expocasió.
4: Torna a Expocasió Girona. Els dies 16, 17 i 18 d'octubre a Fornells de la Selva.
5: Arriba fred. Ja tens el dipòsit de la calefacció ple de gasoil? A l'estació de servei Ésser de Lloret de Mar te'l portem a domicili. També servim gasoil B Mobilitat. I si tens un vehicle elèctric, fes servir els nostres carregadors ràpids. Només a les estacions Ésser de Lloret i de Pineda de Mar. Truca'ns al 972 36 38 54 o entra a la web ésser.cat, on gaudiràs de grans descomptes i promocions.
6: Hi ha històries que mereixen ser viscudes a la gran pantalla. Aquest octubre, Blanes estrena una nova manera de viure el cinema amb el Blanes Costa Brava International Film Festival. Cinema de qualitat, nous talents i mirades d'arreu del món. Del 5 al 11 d'octubre, viu el cinema. Viu Blanes. Viu el Blanes Costa Brava International Film Festival.
7: Més informació a Instagram, @blanesfilmfestival.
8: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons? Radio
7: Marina. Només queden 10 dies per aquest comiat temporal dels Blaumut. Serà a la Sala Apolo de Barcelona, en el marc del Suite Festival. No suporto...

0: De Montse Rico, que tinguis un gran dimecres.
1: Fórmula 360 amb Montse Rico.

Si passes color, és perquè vols. Vine a Milà Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: És la una. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: El Consell Comarcal del Maresme ha aprovat un pressupost de 68,2 milions d'euros per al 2027, una xifra pràcticament igual a la d'aquest any, amb una

0: deducció de 120.000 euros. Els comptes mantenen els serveis comarcals i reforcen especialment les polítiques socials. L'àrea de drets i serveis a les persones disposarà de 30,2 milions d'euros, més de 2 milions més que el 2026. L'increment està vinculat a una major dotació prevista per als serveis socials i altres programes de benestar, així com els ajuts individuals de menjador per necessitats socioeconòmiques. Acció Climàtica continuarà sent l'àrea amb més pressupost, amb 33,1 milions d'euros, tot i perdre 2,7 milions respecte a aquest any. Els comptes s'han aprovat amb els vots de Junts i Esquerra Republicana, l'abstenció de la CUP i el PP i el vot contrari del PSC, Comuns, Vox, ara Pacte Local i la consellera no adscrita. I el projecte Espai de Salut de Tordera ha estat seleccionat pel Departament de Salut per rebre finançament dins del programa de suport a iniciatives de salut comunitària. La proposta impulsada per l'equip d'atenció primària de Tordera busca recollir les inquietuds dels veïns i transformar-les en tallers i activitats sobre salut i benestar. La nova edició es farà del 20 d'octubre a l'1 de desembre en espais diferents del municipi, amb sessions centrades en alimentació saludable, l'activitat física i el benestar emocional. La programació s'ha elaborat a partir de les propostes recollides directament entre les ciutadania. Gràcies al nou finançament, per primera vegada els tallers oferiran servei de cancoratge i esmorzars o berenars saludables. Des que es va posar en marxa el 2023, l'Espai de Salut ha organitzat una vintena de tallers amb 315 participants. De la informació d'àmbit general, destaquem que el Consell de Ministres ha tornat a aprovar dos decrets en matèria d'habitatge després que el Congrés rebutgés la setmana passada els textos anteriors amb els vots del PP, Vox i Junts. Les noves normes mantenen bona part de les mesures inicials, tot i incorporar algunes modificacions. Els decrets hauran de ser ara convalidats per la Diputació Permanent del Congrés. Entre les principals mesures hi ha bonificacions i deduccions fiscals vinculades al lloguer, la protecció davant dels desnonaments de persones vulnerables i una nova línia de préstecs sense interès per comprar el primer habitatge. Aquesta línia, gestionada per l'ICO, estarà dotada amb 10.000 milions d'euros i permetrà concedir préstecs de fins a 50.000 euros. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dimecres segueix la tònica dels darrers dies amb cel poc o mig ennublat i pluges cap a la tarda. Temperatures màximes entre els 26 i 27 graus. De moment, això és tot. Us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
3: Vine a Fes Més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
4: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina, crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmes.com i vesteix casa teva.
3: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: 360.
1: El temporal ha tornat a deixar incidències aquest dimarts, sobretot al Maresme, mentre les tempestes avançaven de sud cap a nord pel litoral català. El telèfon 112 ha rebut 71 trucades des del Maresme.
2: Shakira posa un tancament daurat a la seva residència madrilenya, afegint una data més. No és supersticiosa, 12 concerts en més 1 el proper dia de la Hispanitat, el proper dilluns 12 d'octubre. La promotora musical Live Nation fa poques hores ha confirmat el concert número 13 d'aquesta colombiana a la capital espanyola.
1: El Tribunal Constitucional imposa l'amnistia. Llarena, per ordre del Constitucional, fa el primer pas perquè Puigdemont pugui tornar, tot i que adverteix que la decisió és provisional mentre estudia la sentència.
2: I ens vestim de nostàlgia, ens vestim amb xupes de cuir per anar a la banda sonora d'aquesta pel·lícula. 1978,
3: això,
2: Clar, ja he vist avui que entraves amb el tupé així més aixecat. Per 3 setmanes consecutives.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: La Masia Tordera.
1: Hi ha moments que mereixen un escenari únic. A La Masia Tordera trobaràs l'encant d'una autèntica masia catalana. Sales de diferents capacitats fins a 400 comensals i un ambient acollidor que enamora. Un espai polivalent pensat per celebrar bodes, comunions, aniversaris i festes privades, tal com les havies imaginat. Fes realitat el teu gran dia a La Masia Tordera. Reserva i viu la màgia. Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Test Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Test Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
0: Et poses el cinturó i ajustes els miralls sense pensar, perquè saps que protegeixen el que t'importa. A Control Auto ITV fa més de 40 anys que revisem cada vehicle amb cura i rigor, perquè sabem que dins de cada vehicle hi viatgen persones i les persones mereixen arribar. Demana cita a controlautoitv.com. Som part de la teva seguretat.
2: Marta, demà pàdel a les 5.
3: Mama, i aquest espai entre les meves dents?
2: Com? Marta, anul·lem. Has de trucar a Vital Dents.
4: A la salut bucodental un espai sempre importa. Com a líders en ortodòncia infantil cuidem de la seva boca des de petits per ajudar a preveure problemes futurs. Ara amb 500 euros de descompte en la seva ortodòncia i finança-ho fins a 18 mesos sense interessos. Consulta condicions a vitaldent.com.
5: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972 35 97 78 o visita'ns al carrer Alveres 51. Vitaldent Blanes.

0: El senyor Soler està tan satisfet amb els de dutxa Girona del canvi de la banyera pel nou plat de dutxa extraplà i antilliscant, saps? Crec que no cal que arribem a tenir perill de caure per canviar la nostra. Com diu ell, si la banyera vols canviar, els de dutxa Girona has de trucar.
1: Tens raó. Ho fem ja i ho gaudim des d'ara i per molts anys. Vinga, els truco ara mateix. Són d'aquí, són ràpids i són bons.
0: Apunta. Dutxa Girona. 670-78-22-26.
1: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 17 d'octubre. Botifarra de pagès, 8,50 euros al quilo. Llom de porc, 7,50 euros al quilo. Entrecot de vedella, 19,50 euros al quilo. Filet de vedella, 34,90 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxi, dia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Celrà. Més info a jscarnissers.com.
2: A Climaprotec ens encarreguem de les altes de subministraments, les gestions i tràmits per a particulars, professionals, instal·ladors i negocis. Vine a les oficines Climaprotec de Blanes, Sant Celoni i Roses amb una factura de llum o de gas i t'assessorem perquè tinguis la millor tarifa i condicions. Climaprotec. Del manteniment, les reparacions i l'energia ens n'encarreguem nosaltres.
3: Ja tenim aquí la 7a edició del Festival Octubre. Del 8 al 18 d'octubre, Maçanet de la Selva s'omple de cultura i espectacles per a tots els públics. Aquest any, no et perdis Ramon Mirabet, la improvisació de la companyia El Gremi, teatre musical amb l'Orquestra Impossible, circ acrobàtic, clown, dansa i molt més. Consulta tota la programació a maçanetdelaselva.cat.
4: Matí 360. De dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Matí 360. A Ràdio Marina i marina360.cat.

0: Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
1: Et preocupa no tenir un diagnòstic mèdic a temps? Nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma càmera a Planes. La imatge molecular permet detectar i tractar malalties en fases molt inicials i també fer un seguiment precís dels tractaments. Centre Mèdic Alomar Planes. Gràcies a la tecnologia més avançada en ressonància magnètica i TAC, et garantim resultats ràpids, precisos i només en 48 hores. Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon. Amb la confiança de les principals mutuals, estem a Planes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac i 25 centres més a Catalunya.
2: Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
3: Ara, reparar el teu cotxe et serà molt més fàcil i econòmic. A Recupera-Auto tenim tot tipus de recanvis d'ocasió garantits que pots veure i comprar còmodament des de la nostra web recuperauto.es. I si has decidit desballestar el cotxe, te'l valorem. Recollim i tramitem la baixa gratuïtament a trànsit. Recupera-Auto. Estem al polígon industrial Mas Puigverd de Palafoll. Més info al 93-765-0401. Recupera-Auto, el teu desballestament de confiança.
4: Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
5: Com la pizza del pomodoro.
6: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.

Barcelona té moltes maneres de viure's i Flaca la viu a ritme de

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milà Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les dues. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: El circuit gironí de Cross 2026 arrencarà el dissabte 17 d'octubre a Castelló d'Empúries. La competició tornarà a estar formada per 5 proves i aquest any passarà per 2 municipis de la Selva, Santa Coloma de Farners i Vidreres. Després de la primera cita, el circuit continuarà el 15 de novembre a Santa Coloma de Farners, el 22 a Girona i el 29 a Vidreres, on també es disputarà el campionat gironí. La competició acabarà el 13 de desembre a Banyoles. Les curses inclouran categories des de prebenjamins fins a veterans de més de 55 anys. El circuit d'aquest any està apadrinat per l'atleta de Sant Hilari, Basque Lasri, vigent campió del món del sub-20, dels 3.000 metres obstacles i també campió d'Espanya de la categoria. I el Museu Etnològic del Montseny d'Arbúcies obre aquest dimecres les noves sales d'exposició permanent després d'una inversió

0: acció de 430.000 euros. L'actuació culmina un procés de remodelació i actualització de l'equipament que aquest any celebra el seu 40è aniversari. Els treballs s'han centrat especialment en les sales de la primera planta dedicades a la societat tradicional, on s'ha creat un nou recorregut museogràfic. També s'ha restaurat la façana de l'edifici històric i s'han renovat la il·luminació, la climatització, les vitrines i altres elements expositius. La intervenció també ha permès millorar l'accessibilitat, la sostenibilitat i la conservació de les col·leccions. Actualment, la seu de la Gavella compta amb més de 2.500 metres quadrats i 18 sales d'exposició permanent dedicades a explicar la història i el patrimoni del Montseny. De la informació d'àmbit general, destaquem que el Tribunal Constitucional ha ordenat aplicar l'amnistia al delicte de malversació dels líders del procés. El ple ha estimat aquest dimarts per 7 vots a 5 el recurs d'empara de l'exconsellera Dolors Bassa contra la decisió del Tribunal Suprem de no amnistiar-la. El mateix Constitucional afirma que ha estimat el recurs, tot i que la sentència completa encara està pendent de publicació. La resolució fixarà el criteri que s'haurà d'aplicar a la resta de dirigents de l'1 d'octubre afectats per causes de malversació. Fins ara el Suprem havia considerat que aquest delicte quedava fora de l'amnistia en aquests casos. Un cop es publiqui la sentència, està previst que el Suprem apliqui l'amnistia i aixequi les ordres de detenció vigents contra Carles Puigdemont, Toni Comín i Lluís Puig, que havien recorregut davant del Constitucional la negativa a amnistiar-los. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dimecres segueix la tònica dels darrers dies, amb cel poc o mig ennuvolat i pluges cap a la tarda. Temperatures màximes entre 26 i 27 graus. Demà dijous continuaran els xàfecs intermitents al territori. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
3: Vine, fes més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
4: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina, crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmes.com i vesteix casa teva.
3: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: El dissabte 10 d'octubre vine a gaudir de la 5a Fira Solidària Oncoarts al Passeig de Mar de Blanes. Diferents artistes utilitzen l'art com a mitjà d'expressió durant el procés oncològic. Exposició i venda de diferents disciplines: pintura, resines, flors, cruixet, pedres i canyes, bolsets, i amenitzat per contacontes, dansa i música en viu. Ah, i recordeu que hi haurà el sorteig solidari d'un lot de productes de les artistes. 5a Fira Solidària Oncoarts Blanes. Vine, gaudeix i col·labora. Part de la recaptació anirà destinada a Oncolliga Blanes.
1: Has de fer un trasllat? A Mudanzas Record ho fem fàcil i ràpid. Fem trasllats locals i nacionals, per a particulars i empreses. A Mudanzas Record també fem buidatge de pisos i naus, trasllat d'arxius i lloguer de plataformes elevadores. Truca'ns ara al 663 97 07 49 o entra a mudanzasrecord.es. Mudanzas Record, el teu trasllat segur.
2: A Autopòdium Lloret tenim el cotxe que busques. I també cuidem del que ja tens. Cotxe nou? Cotxe d'ocasió? Postvenda i manteniment? Carrosseria i pintura? A Autopòdium Lloret ho tens tot en un mateix lloc, amb professionals que coneixen el teu vehicle i estan al teu costat abans, durant i després de la compra. T'esperem a Avinguda de Blanes número 100.
3: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

0: Ei, encara no coneixes el Wind Park Malgrat de Mar? El nou espai d'oci a l'aire lliure. A Wind Park Malgrat de Mar hi trobaràs atraccions, autos de xoc d'última generació, una nòria de 30 metres, realitat virtual, inflables, jocs recreatius i diversió per a tota la família. Ah, i també l'espai gastronòmic Champa. Hamburgueses, creps i còctels. Nou Wind Park. El pla ideal al passeig marítim de Malgrat de Mar.
1: Estàs pensant a contractar una nova assegurança de salut o vols revisar la teva pòlissa actual? A Caral i Conesa t'ajudem a escollir entre les millors companyies. Revisem cada any la teva assegurança de salut, gestionem volants, proves i peticions i estem sempre al teu costat amb personal especialitzat i atenció presencial. Consulta. Caral i Conesa, al teu costat.
2: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
3: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
2: Oh, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
3: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
2: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
4: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
5: Al matí 360 de Ràdio Marina, cada dia passen coses.
6: Espanya obté el pitjor resultat escolar de la seva història a PISA.
7: No acostuma a anar acompanyat d'una bona salut.
8: Moltes coses.
9: No és la música que toca, ni la que està de moda, ni tampoc la que més sona.
10: Dirty Dancing, la nostra tercera proposta de la setmana.
11: Jo cada vegada que sona aquesta cançó m'imagino amb qui estic parlant, corrent pel passadís.
10: Que estàs corrent pel passadís i et tires així en planxa i algú... esperes que algú t'agafi.
11: Espero que algú t'agafi. Més bé que t'asseguris que hi ha algú altre costat.
12: Que es disputarà ni més ni menys que l'autòdrom Ayrton Senna de Brasil, un nou escenari internacional per la lluita.
13: És important mantenir l'habitatge ben tancat, no donar sensació d'abandonament, visitar-lo amb freqüència.
14: Atrapar Correcaminos, patines cohete marca Acme.
15: Sobre el Correcamins, que en aquesta ocasió contractarà un advocat humà per demandar a l'empresa Acme.
5: Matí 360, de dilluns a divendres de 8 a 10, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.
16: ¿Qué hay de nuevo, viejo?

0: encarrega el gasoil de calefacció a Petrocat Girona. Adaptem els nostres horaris de repartiment per poder donar-te el millor servei. Fes la teva comanda al 972 24 24 58. També ens trobaràs a petrocat-girona.com.
1: El Pol es queixa quan mastega i li aviso una càries.
2: L'has portat al dentista?
1: Encara no, em fa cosa. Tan petit.
2: Quan abans li duguis millor. Jo porto la Júlia amb la doctora Solanes, a Illa de Salut. N'estic encantada. Li expliquen tot amb calma i la tracten amb molta paciència.
3: Illa de Salut. La salut dental comença des dels més petits. Prevenció i tractaments personalitzats en odontopediatria i ortodòncia. Illa de Salut. A l'Avinguda Europa 19 de Blanes.
4: Restaurant El Reno. Vine a gaudir de la cuina mediterrània del xef Raimundo. Carns a la brasa, exquisits marís, pizzas casolanes. Obert tot l'any d'una del migdia a una de la matinada, en pàrquing propi, a la carretera de Lloret a Blanes. Restaurant El Reno, on la passió per la qualitat i la tradició es fusionen.
5: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons? Radio
6: Marina. La cançó de la setmana a Radio Marina.
7: Aquesta, sens dubte, és la setmana Oques Grasses i és per aquest motiu que nosaltres hem fet una proposta realment especial. Tres temes d'aquesta banda que fan història aquesta setmana amb aquests quatre concerts, inicialment dies 5, 7, 9 i 10 d'octubre, tot i que aquest primer concert, amb les inclemències tan tremendes del temps, va haver d'ajornar-se a dijous. Una darrera remesa d'entrades, el 22 de setembre, va fer embogir a molts dels seus fans. Fins a un 830% es van disparar el preu de les seves entrades. Un dels grups més estimats que sembla que diu adéu de manera no definitiva, però de moment sí indefinida. I tres propostes que pots votar a Instagram i al Telegram. In the Night, un tema del 2019 de l'àlbum Fans del Sol, i un 14% dels vostres vots. Seguit per Elefants, publicat el 2021 des de l'àlbum A Top amb la Vida, 36% dels vostres vots. Això vol dir que la gran balada de les oques Sort de tu, una preciosa cançó del 2024 de l'àlbum Un fruit del deliri, es converteix en la nostra cançó de la setmana. Una cançó que de ben segur crearà un moment especial en aquest l'últim concert dels quatre concerts de les Oques i que gràcies al 50% dels vostres vots a Instagram i Telegram s'ha convertit en la vostra cançó favorita d'Oques Grasses, la nostra cançó de la setmana. Comença

0: La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
1: Ens deixem emportar, doncs, pel deliri. I gràcies al 50% dels vostres vots, aquest sort de Tudo Casgrasses és la nostra cançó de la setmana.

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milar Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 3. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Tossa de Mar tindrà una promoció de 65 habitatges de protecció oficial en règim de lloguer al sector de Can Vergonyós. L'Ajuntament, l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i l'empresa adjudicatària han concretat el calendari per tirar endavant el projecte. La previsió és que en un màxim de 2 mesos es presenti l'avantprojecte i que el projecte bàsic arribi al febrer del 2027. A partir d'aquí, l'Ajuntament es compromet a agilitzar la llicència d'obres i resoldre-la en un termini màxim de 3 mesos. Pel que fa a l'adjudicació, com a mínim un 25% dels pisos es reservarà a persones de 35 anys o menys i fins a un 10% es podrà destinar a situacions de vulnerabilitat residencial. Els habitatges s'adjudicaran mitjançant un sorteig davant de notari i els contractes de lloguer tindran una durada de 7 anys. També destaquem avui que una quinzena d'esportistes de Blanes participaran a la 13a edició dels Jocs Special Olímpics que se celebraran del 9 al 12 d'octubre a Tarragona. Formen part del Club Esportiu El Vilà de la Fundació Espronis i competiran en les modalitats de bàsquet, vela, petanca i bàdminton. Els Jocs reuniran 1.700 esportistes amb discapacitat intel·lectual procedents de 10 països europeus. Abans de la competició, l'Ajuntament de Blanes ha rebut els representants locals per felicitar-los i desitjar-los una bona experiència. De l'àmbit general, destaquem que Catalunya tanca l'estiu amb rècord de turistes i de despesa, però amb estades cada vegada més curtes. Segons Pimec Turisme, les pernoctacions mitjanes han baixat per sota dels 3 dies per visitant. Pel que fa a la despesa per

0: turista, aquest ha augmentat un 4,9%, que representa gairebé el doble que el creixement del nombre de visitants, que ha estat del 2,7%. Pimec apunta a la inflació i la incertesa geopolítica com alguns dels factors que han portat els turistes a controlar més la despesa i reduir la durada dels viatges. Les temperatures extremes també han condicionat la temporada. El turisme rural ha registrat un 16,2% més de viatgers, mentre que la calor ha perjudicat especialment els negocis de restauració de les zones costaneres. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà dijous, cel cobert per nuvolositat intensa que pot anar acompanyada de pluges. De fet, hi ha avisos activats per intensitat de pluges. La temperatura màxima baixa i se situarà entre els 22 i els 23 graus. De moment, això és tot. Us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
3: Vine a Fes Més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
4: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina... Crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com i vesteix casa teva.
3: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Matí 360.
1: El temporal ha tornat a deixar incidències aquest dimarts, sobretot al Maresme, mentre les tempestes avançaven de sud cap a nord pel litoral català. El telèfon 112 ha rebut 71 trucades des del Maresme.
2: Shakira posa un tancament daurat a la seva residència madrilenya, afegint una data més, no és supersticiosa, 12 concerts en més 1 el proper dia de la Hispanitat, el proper dilluns 12 d'octubre. La promotora musical Live Nation fa poques hores ha confirmat el concert número 13 d'aquesta colombiana a la capital espanyola.
1: El Tribunal Constitucional imposa l'amnistia. Llarena, per ordre del Constitucional, fa el primer pas perquè Puigdemont pugui tornar, tot i que adverteix que la decisió és provisional mentre estudia la sentència.
2: I ens vestim de nostàlgia, ens vestim amb xupes de cuir per anar a la banda sonora d'aquesta pel·lícula.
3: Jo ho he
2: 1978,
3: fet, això,
2: clar, i ja he vist avui que entraves amb el tupé així més aixecat. Per 3 setmanes consecutives.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al centre comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
1: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
2: Ja tenim aquí la 7a edició del Festival Octubre. Del 8 al 18 d'octubre, Maçanet de la Selva s'omple de cultura i espectacles per a tots els públics. Aquest any, no et perdis Ramon Mirabet, la improvisació de la companyia El Gremi, teatre musical amb l'Orquestra Impossible, circ acrobàtic, clown, dansa i molt més. Consulta tota la programació a maçanetdelaselva.cat.
3: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
4: Del 5 al 12 d'octubre arriba la Festa del Comerç Local de Catalunya. Arriba la Comerciada. Uns dies en els que les botigues s'ompliran d'activitats, amb tastos i demostracions de producte, sortejos de vals regal, i els carrers estaran com ens agrada veure'ls. Plens de vida, de música, de festa i d'alegria. Sortim a fer bategar els carrers.
5: Amb la participació de 40 associacions i eixos comercials de 32 ciutats i pobles del país. Tota la informació a lacomerciada.com.
6: A Blanes, per la Comerciada, sortegem 5 vals de compra de 100 euros. Les butlletes del sorteig les pots aconseguir amb les teves compres.

0: Ei, encara no coneixes el Wind Park Malgrat de Mar? El nou espai d'oci a l'aire lliure. A Wind Park Malgrat de Mar hi trobaràs atraccions, autos de xoc d'última generació, una nòria de 30 metres, realitat virtual, inflables, jocs recreatius i diversió per a tota la família. Ah, i també l'espai gastronòmic Champa. Hamburgueses, creps i còctels. Nou Wind Park. El pla ideal al passeig marítim de Malgrat de Mar.
1: Ei, nens, us agraden els contes? Hi havia una vegada un poble que es va convertir en un món fantàstic de contes.
2: Dissabte 17 d'octubre torna la Fira del Conte de Tordera. Espectacles, concerts, contacontes i moltes editorials per conèixer les millors històries, mangas i il·lustracions del moment. Fira del Conte de Tordera. Dissabte 17 d'octubre a Tordera.
1: Vet aquí un gat, vet aquí un gos. Aquest conte ja s'ha fos.
3: A Autopòdium Lloret tenim el cotxe que busques. I també cuidem del que ja tens. Cotxe nou, cotxe d'ocasió, postvenda i manteniment, carrosseria i pintura. A Autopòdium Lloret ho tens tot en un mateix lloc, amb professionals que coneixen el teu vehicle i estan al teu costat abans, durant i després de la compra. T'esperem a Avinguda de Blanes número 100.
4: A Climaprotec posem a punt la teva caldera perquè tinguis un bon hivern. Amb els plans de manteniment, revisem la teva caldera i calefacció de gas, gasoil i biomassa. I els sistemes d'aerotèrmia i geotèrmia sense esperes i amb garanties. Truca'ns al 972 65 84 19 o visita'ns a climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.

0: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà i Palafolls. Elreidelarajola.com.
1: Marta, demà pàdel a les 5.
2: Mama, i aquest espai entre les meves dents?
1: Com? Marta, anul·lem. Has de trucar a Vital Dents.
3: A la salut bucodental un espai sempre importa. Com a líders en ortodòncia infantil cuidem de la seva boca des de petits per ajudar a preveure problemes futurs. Ara amb 500 euros de descompte en la seva ortodòncia i finança-ho fins a 18 mesos sense interessos. Consulta condicions a vitaldent.com.
4: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972 35 97 78 o visita'ns al carrer Alberes 51. Vital Dents. Dent Blanes.
5: Ho escoltes?
0: Demà, el 18 d'octubre, arriba la 37a edició de l'Octoberfest de Calella. L'Octoberfest original, el de tota la vida. Bandes internacionals, música en directe, DJs, tradició, bon ambient, menjar típic, sabors del món i serveis a vin fresca davant del mar. Tot a l'embalat de la platja de Calella. Segueix-nos a octoberfestcalella.com i a Instagram. Octoberfest Calella, l'original.
3: Comprar, vendre o llogar el teu immoble et sembla complicat? Vine a Finca Sa Palomera. API col·legiat a Blanes des de fa més d'una dècada. A Finca Sa Palomera treballem amb total transparència i compromís amb els nostres clients, amb garanties i assegurances de pagament del teu immoble. I si tens un immoble en herència, consulta el nostre gabinet. Et tramitem totes les gestions. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me?
1: Si passes color, és perquè vols. Vine a Milà Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 4. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: El Consell Comarcal del Maresme ha aprovat un pressupost de 68,2 milions d'euros per al 2027, una xifra pràcticament igual a la d'aquest any, amb una reducció de 120.000 euros. Els comptes mantenen els serveis comarcals i reforcen especialment les polítiques socials. L'àrea de drets i serveis a les persones disposarà de 30,2 milions d'euros, més de 2 milions més que el 2026. L'increment està vinculat a una major dotació prevista per als serveis socials i altres programes de benestar, així com els ajuts individuals de menjador per necessitats socioeconòmiques. Acció Climàtica continuarà sent l'àrea amb més pressupost, amb 33,1 milions d'euros, tot i perdre 2,7 milions respecte a aquest any. Els comptes s'han aprovat amb els vots de Junts i Esquerra Republicana, l'abstenció de la CUP i el PP i el vot contrari del PSC, Comuns, Vox, ara Pacte Local i la consellera no adscrita. I el projecte Espai de Salut de Tordera ha estat seleccionat pel Departament de Salut per rebre finançament dins del programa de suport a iniciatives de salut comunitària. La proposta impulsada per l'equip d'atenció primària de Tordera busca recollir les inquietuds dels veïns i transformar-les en tallers i activitats sobre salut i benestar. La nova edició es farà del 20 d'octubre a l'1 de desembre en espais diferents del municipi, amb sessions centrades en alimentació saludable, l'activitat física i el benestar emocional. La programació s'ha elaborat a partir de les propostes recollides directament entre les ciutadania. Gràcies al nou finançament, per primera vegada els tallers oferiran servei de cancoratge i esmorzars o berenars saludables. Des que es va posar en marxa el 2023, l'Espai de Salut ha organitzat una vintena de tallers amb 315 participants. De la informació d'àmbit general, destaquem que el Consell de Ministres ha tornat a aprovar dos decrets en matèria d'habitatge després que el Congrés rebutgés la setmana passada els textos anteriors amb els vots del PP, Vox i Junts. Les noves normes mantenen bona part de les mesures inicials, tot i incorporar algunes modificacions. Els decrets hauran de ser ara convalidats per la Diputació Permanent del Congrés. Entre les principals mesures hi ha bonificacions i deduccions fiscals vinculades al lloguer, la protecció davant dels desnonaments de persones vulnerables,

0: i una nova línia de préstecs sense interessos per comprar el primer habitatge. Aquesta línia, gestionada per l'ICO, estarà dotada amb 10.000 milions d'euros i permetrà concedir préstecs de fins a 50.000 euros. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dimecres segueix la tònica dels darrers dies amb cel poc o mig ennublat i pluges cap a la tarda. Temperatures màximes entre els 26 i 27 graus. De moment, això és tot. Us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
3: Vine, fes més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
4: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina... Crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmes.com i vesteix casa teva.
3: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: and I'm living, so we turning up. Yeah, we turning
1: up. Et poses el cinturó i ajustes els miralls sense pensar, perquè saps que protegeixen el que t'importa. A Control Auto ITV fa més de 40 anys que revisem cada vehicle amb cura i rigor, perquè sabem que dins de cada vehicle hi viatgen persones i les persones mereixen arribar. Demana cita a controlautoitv.com. Som part de la teva seguretat.
2: Hi ha dies que ve de gust un bon esmorzar de forquilla. Al restaurant Casa Homs de Palafolls t'oferim els millors esmorzars de forquilla els dissabtes i diumenges de 8:30 a 11 del matí, amb la comoditat d'arribar i deixar el cotxe al nostre pàrquing o la bicicleta a la terrassa privada. Ah, a més pots gaudir de la nostra carta i dels menús diaris i de cap de setmana. També tenim salons per celebracions. Restaurant Casa Homs, a la carretera de Malgrat a Palafolls. Segueix-nos a les xarxes i visita'ns al web casahoms.com.
3: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calell i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
4: Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: Hola, senyor Soler.
1: Bones, senyor Costa. Sap aquests de dutxa a Girona? M'han canviat la banyera per un plat de dutxa extraplai antilliscant i estic encantat.
0: Ah, sí? Molt més segur i pràctic que la banyera. És que ens fem grans, senyor Soler. No tindrà el telèfon de dutxa a Girona a mà? Els vull demanar pressupost per renovar el meu bany.
1: Sí, prengui nota, que aquests són bons i ràpids. Dutxa Girona. Telèfon 670-78-22-26.
2: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 17 d'octubre. Botifarra de pagès, 8,50 € el quilo. Llom de porc, 7,50 € el quilo. Entrecot de vedella, 19,50 € el quilo. Filet de vedella, 34,90 € el quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxi, dia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Celrà. Més info a jscarnissers.com.
3: Blanes vibra amb la cultura urbana. Dissabte 17 d'octubre, al Blanes Urban Fest, porta a l'escenari Sofia Gavana, Emé i DJ Tillo. Una jornada de música en directe amb grafit, rap, DJ i breakdance. Concurs de muralisme, tallers, exposicions i batalla de cançons. Des del matí fins a la matinada, a l'Avinguda Europa i a l'antic camp de futbol, davant del Cap d'Or. Buf! Viu la cultura urbana a Blanes. Més informació a blanes.cat i a les nostres xarxes socials.
4: Matí 360. De dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Matí 360, a Ràdio Marina i marina360.cat.

0: El dissabte 10 d'octubre, vine a gaudir de la 5a Fira Solidària OncoArts al Passeig de Mar de Blanes. Diferents artistes utilitzen l'art com a mitjà d'expressió durant el procés oncològic. Exposició i venda de diferents disciplines. Pintura, resines, flors, cruixet, pedres i canyes, bolsets i amenitzat per contacontes, dansa i música en viu. Ah, i recordeu que hi haurà el sorteig solidari d'un lot de productes de les artistes. 5a Fira Solidària OncoArts Blanes. Vine, gaudeix i col·labora. Part de la recaptació anirà destinada a Oncolliga Blanes.
1: Muralla Òptica. Grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
2: Et preocupa no tenir un diagnòstic mèdic a temps?
3: A Centre Mèdic Alomar Blanes, gràcies a la tecnologia més avançada en ressonància magnètica i TAC, et garantim resultats ràpids, precisos i en només 48 hores.
2: Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon.
3: I ara, per una atenció encara més completa, nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma càmera per a diagnòstics més precisos de càncer.
2: Amb la confiança de les principals mútues, truca'ns o visita'ns a Centre Mèdic Alomar.
3: Estem a Blanes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac, Mataró i a 25 centres més a Catalunya.
2: Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
4: Coneixes el restaurant Feliu? Un dels restaurants familiars més antics i emblemàtics de Platja d'Aro. Especialitzat en paelles, peix fresc de la costa i carns a la brasa. Vine també al restaurant Feliu a fer els teus esmorzars de forquilla. I a més, tenim la rostisseria i plats casolans per emportar. Reserves al telèfon 972-81-77-38. Restaurant Feliu a Platja d'Aro. Obert tot l'any.

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milar Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 5. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: El circuit gironí de Cross 2026 arrencarà el dissabte 17 d'octubre a Castelló d'Empúries. La competició tornarà a estar formada per 5 proves i aquest any passarà per 2 municipis de la Selva, Santa Coloma de Farners i Vidreres. Després de la primera cita, el circuit continuarà el 15 de novembre a Santa Coloma de Farners, el 22 a Girona i el 29 a Vidreres, on també es disputarà el campionat gironí. La competició acabarà el 13 de desembre a Banyoles. Les curses inclouran categories des de prebenjamins fins a veterans de més de 55 anys. El circuit d'aquest any està apadrinat per l'atleta de Sant Hilari, Basc El Asri, vigent campió del món del sub-20 dels 3.000 metres obstacles i també campió d'Espanya de la categoria. I el Museu Etnològic del Montseny d'Arbúcies obre aquest dimecres les noves sales d'exposició permanent després d'una inversió de 430.000 euros. L'actuació culmina un procés de remodelació i actualització de l'equipament que aquest any celebra el seu 40è aniversari. Els treballs s'han centrat especialment en les sales de la primera planta dedicades a la societat tradicional, on s'ha creat un nou recorregut museogràfic. També s'ha restaurat la façana de l'edifici històric i s'han renovat la il·luminació, la climatització, les vitrines i altres elements expositius. La intervenció també ha permès millorar l'accessibilitat, la sostenibilitat i la conservació de les col·leccions. Actualment, la seu de la Gavella compta amb més de 2.500 metres quadrats i 18 sales d'exposició permanent dedicades a explicar la història i el patrimoni del Montseny. De la informació d'àmbit general, destaquem que el Tribunal Constitucional ha ordenat aplicar l'amnistia al delicte de malversació dels líders del procés. El ple ha estimat aquest dimarts per 7 vots a 5 el recurs d'empara de l'exconsellera Dolors Bassa contra la decisió del Tribunal Suprem de no amnistiar-la. El mateix Constitucional afirma que ha estimat el recurs, tot i que la sentència completa encara està pendent de publicació. La resolució fixarà el criteri que s'haurà d'aplicar a la resta de dirigents de l'1 d'octubre afectats per causes de malversació. Fins ara el Suprem havia considerat que aquest delicte quedava fora de l'amnistia en aquests casos. Un cop es publiqui la sentència, està previst que el Suprem apliqui l'amnistia i aixequi les ordres de detenció vigents contra Carles Puigdemont, Toni Comín i Lluís Puig, que havien recorregut davant del Constitucional la negativa a amnistiar-los. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dimecres segueix la tònica dels darrers dies amb cel poc o mig ennuvolat i pluges cap a la tarda. Temperatures màximes entre 26 i 27 graus. Demà dijous continuaran els xàfecs intermitents al territori. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.

0: Ràdio Marina, serveis informatius.
1: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
2: Vine a Fes Més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
3: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina... Crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com i vesteix casa teva.
2: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: come on.
1: Baby girl, baby girl.
0: Oh.

0: 360.
1: El temporal ha tornat a deixar incidències aquest dimarts, sobretot al Maresme, mentre les tempestes avançaven de sud cap a nord pel litoral català. El telèfon 112 ha rebut 71 trucades des del Maresme.
2: Shakira posa un tancament daurat a la seva residència madrilenya, afegint una data més, no és supersticiosa, 12 concerts en més 1 el proper dia de la Hispanitat, el proper dilluns 12 d'octubre. La promotora musical Live Nation fa poques hores ha confirmat el concert número 13 d'aquesta colombiana a la capital espanyola.
1: El Tribunal Constitucional imposa l'amnistia. Llarena, per ordre del Constitucional, fa el primer pas perquè Puigdemont pugui tornar, tot i que adverteix que la decisió és provisional mentre estudia la sentència.
2: I ens vestim de nostàlgia, ens vestim amb xupes de cuir per anar a la banda sonora d'aquesta pel·lícula.
3: Jo ho he
2: 1978,
3: fet això,
2: clar, i ja he vist avui que entraves amb el tupé així més aixecat. Per 3 setmanes consecutives.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 37 06 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues.
1: Vine a Sunyer Il·luminació i troba tot allò que necessites per a il·luminar els teus espais. Som especialistes en tot tipus d'il·luminació, tant tècnica com domèstica, il·luminant també el teu somriure amb el nostre assessorament personalitzat. Sunyer Il·luminació, 25 anys donant llum als teus espais. Visita'ns al carrer Montecarlo 22 de Pineda de Mar, a l'avinguda de l'estació 27 de Blanes i a sunyerilluminación.com.
2: Hi ha històries que mereixen ser viscudes a la gran pantalla. Aquest octubre, Blanes estrena una nova manera de viure el cinema amb el Blanes Costa Brava International Film Festival. Cinema de qualitat, nous talents i mirades d'arreu del món. Del 5 al 11 d'octubre, viu el cinema. Viu Blanes. Viu el Blanes Costa Brava International Film Festival.
3: Més informació a Instagram, @blanesfilmfestival.
4: 9 lletres, fira amb més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. 9 lletres, 9 lletres, què deu ser, una fira de cotxes?
5: Expocasió, home.
6: Ah, clar, Expocasió, on hi ha cotxes, furgonetes i autocaravanes. Boníssim, Expocasió.
7: Torna a Expocasió Girona.

0: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
3: Ara, reparar el teu cotxe et serà molt més fàcil i econòmic. A Recupera Auto tenim tot tipus de recanvis d'ocasió garantits que pots veure i comprar còmodament des de la nostra web recuperauto.es. I si has decidit desballestar el cotxe, te'l valorem. Recollim i tramitem la baixa gratuïtament a trànsit. Recupera Auto. Estem al polígon industrial Mas Puigverd de Palafolls. Més info al 93 765 0401. Recupera Auto. El teu desballestament de confiança. Confiança.
1: Encarrega el gasoil de calefacció a Petrocat Girona. Adaptem els nostres horaris de repartiment per poder donar-te el millor servei. Fes la teva comanda al 972 24 24 58. També ens trobaràs a petrocat-girona.com.
4: Què podeu fer un diumenge a mitja tarda?
5: Doncs anar a ballar a la quadra de Calella i gaudir d'un berenar, sopar, música en viu.
4: Cada diumenge, a partir del 25 d'octubre, a 6:45.
5: Feu la vostra reserva trucant al 93 766 1951.
4: La quadra de Calella, la vesprada del diumenge. Ràdio Marina.
2: L'agenda de Ràdio Marina.
6: Muralla Òptica t'ofereix aquest espai.
7: Anem amb l'agenda d'activitats. Fins a l'11 d'octubre a Blanes hi ha el tercer festival de cinema amb diverses projeccions, sobretot al Teatre de Blanes. També destaquem el proper divendres a l'Ateneu Popular Safera Feroja una xerrada amb el nom Trencant la gàbia mental. És una conversa sobre ètica i alliberació animal. I també els dies 9, 10 i 11 d'octubre se celebren les festes al barri de Calaguidó i Mascarolet amb activitats que es faran a la plaça Montserrat Roig. També destaquem el dissabte 10 d'octubre, de 10 del matí a 8 del vespre, la cinquena Fira d'Artesania i Música Oncoarts, organitzada per un Collir de Blanes. A Lloret, des d'aquest dimecres, hi ha un taller de teatre social per dones durant tots els dimecres d'octubre i novembre i fins al 31 d'octubre a la sala d'exposicions de la biblioteca i a l'exposició del 30è aniversari de Monfoto. A Malgrat, el proper diumenge, visita guiada amb el nom Un passeig entre les escultures a partir de 11:45 del matí. I també destaquem a Caldes de Malavella l'aplec de Sant Grau des del matí fins a 6 de la tarda el proper 13 d'octubre, el proper dimarts. A Calella, el proper diumenge, a partir de 6:45 de la tarda a la Sala Mozart, concert solidari en benefici d'un Colliga Calella. I a Tordera, el dissabte, hi ha també una visita guiada amb el nom Caminant per la Tordera. A Santa Susana, fins l'11 d'octubre, hi ha el Festival Oktoberfest amb música, gastronomia i cervesa. I acabem a Brunyola, el proper cap de setmana, 9, 10 i 11 d'octubre, la 32a edició de la Fira de l'Avellana de la Selva.
2: L'agenda de Ràdio Marina.
6: Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
2: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Ei, nens, us agraden els contes? Hi havia una vegada un poble que es va convertir en un món fantàstic de contes.
1: Dissabte 17 d'octubre torna la Fira del Conte de Tordera. Espectacles, concerts, contacontes i moltes editorials per conèixer les millors històries, mangas i il·lustracions del moment. Fira del Conte de Tordera. Dissabte 17 d'octubre a Tordera.
0: Vet aquí un gat, vet aquí un gos, aquest conte ja s'ha fos.
2: A Climaprotec ens encarreguem de les altes de subministraments, les gestions i tràmits per a particulars, professionals, instal·ladors i negocis. Vine a les oficines Climaprotec de Blanes, Sant Celoni i Roses amb una factura de llum o de gas i t'assessorem perquè tinguis la millor tarifa i condicions. Climaprotec. Del manteniment, les reparacions i l'energia ens n'encarreguem nosaltres.
3: El mar i la tradició es troben a taula. Tornen les jornades gastronòmiques del calamar a Arenys de Mar. Del 9 d'octubre al 8 de novembre, vine a la vila i deixa't sorprendre pels millors plats amb calamar. A més, gaudeix d'activitats, descobreix els secrets del patrimoni marítim i participa de les propostes per la mainada que completen unes jornades per gaudir en família. Consulta el programa a arenysdemar.cat. T'hi esperem.
4: Del 5 al 12 d'octubre arriba la Festa del Comerç Local de Catalunya. Arriba la Comerciada. Uns dies en els que les botigues s'ompliran d'activitats, amb tastos i demostracions de producte, sortejos de vals regal i els carrers estaran com ens agrada veure'ls. Plens de vida, de música, de festa i d'alegria. Sortim a fer bategar els carrers.
5: Amb la participació de 40 associacions i eixos comercials de 32 ciutats i pobles del país. Tota la informació a lacomerciada.com.
1: A Blanes, per la Comerciada, sortegem 5 vals de compra de 100 euros. Les butlletes del sorteig les pots aconseguir amb les teves compres. Ràdio
2: Marina. La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
1: Aquesta, sens dubte, és la setmana Oques Grasses i és per aquest motiu que nosaltres hem fet una proposta realment especial. Tres temes d'aquesta banda que fan història aquesta setmana amb aquests quatre concerts, inicialment dies 5, 7, 9 i 10 d'octubre, tot i que aquest primer concert, amb les inclemències tan tremendes del temps, va haver d'ajornar-se a dijous. Una darrera remesa d'entrades, el 22 de setembre, va fer embogir a molts dels seus fans. Fins a un 830% es van disparar el preu de les seves entrades. Un dels grups més estimats que sembla que diu adéu de manera no definitiva, però de moment sí indefinida. I tres propostes que pots votar a Instagram i al Telegram. In the Night, un tema del 2019 de l'àlbum Fans del Sol, s'envia un 14% dels vostres vots. Seguit per Elefants, publicat el 2021 des de l'àlbum A Tope amb la Vida, 36% dels vostres vots. Això vol dir que la gran balada de les oques, Sorra de tu, una preciosa cançó del 2024 de l'àlbum Un fruit del deliri, es converteix en la nostra cançó de la setmana. Una cançó que de ben segur crearà un moment especial en aquest l'últim concert, els quatre concerts de les Oques, i que gràcies al 50% dels vostres vots a Instagram i Telegram s'ha convertit en la vostra cançó favorita d'Oques Grasses, la nostra cançó de la setmana. Comen

0: La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
1: Ens deixem emportar, doncs, pel deliri. I gràcies al 50% dels vostres vots, aquest sort de tu toques grasses és la nostra cançó de la setmana.

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milà Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 6. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Tossa de Mar tindrà una promoció de 65 habitatges de protecció oficial en règim de lloguer al sector de Can Vergonyós. L'Ajuntament, l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i l'empresa adjudicatària han concretat el calendari per tirar endavant el projecte. La previsió és que en un màxim de 2 mesos es presenti l'avantprojecte i que el projecte bàsic arribi al febrer del 2027. A partir d'aquí, l'Ajuntament es compromet a agilitzar la llicència d'obres i resoldre-la en un termini màxim de 3 mesos. Pel que fa a l'adjudicació, com a mínim un 25% dels pisos es reservarà a persones de 35 anys o menys i fins a un 10% es podrà destinar a situacions de vulnerabilitat residencial. Els habitatges s'adjudicaran mitjançant un sorteig davant de notari i els contractes de lloguer tindran una durada de 7 anys. També destaquem avui que una 15ena d'esportistes de Blanes participaran a la 13ena edició dels Jocs Special Olímpics que se celebraran del 9 al 12 d'octubre a Tarragona. Formen part del Club Esportiu El Vilà de la Fundació Espronis i competiran en les modalitats de bàsquet, vela, petanca i bàdminton. Els Jocs reuniran 1.700 esportistes amb discapacitat intel·lectual procedents de 10 països europeus. Abans de la competició, l'Ajuntament de Blanes ha rebut els representants locals per felicitar-los i desitjar-los una bona experiència. De l'àmbit general, destaquem que Catalunya tanca l'estiu amb rècord de turistes i de despesa, però amb estades cada vegada més curtes. Segons Pimec Turisme, les pernoctacions mitjanes han baixat per sota dels 3 dies per visitant. Pel que fa a la despesa per turista, aquesta ha augmentat un 4,9%, que representa gairebé el doble que el creixement del nombre de visitants, que ha estat del 2,7%. Pimec apunta a la inflació i la incertesa geopolítica com alguns dels factors que han portat els turistes a controlar més la despesa i reduir la durada dels viatges. Les temperatures extremes també han condicionat la temporada. El turisme rural ha registrat un 16,2% més de viatgers, mentre que la calor ha perjudicat especialment els negocis de restauració de les zones costaneres. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà dijous, cel cobert per nuvolositat intensa que pot anar acompanyada de pluges. De fet, hi ha avisos activats per intensitat de pluges. La temperatura màxima baixa i se situarà entre els 22 i els 23 graus. De moment, això és tot. Us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina, crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: 360.
1: El temporal ha tornat a deixar incidències aquest dimarts, sobretot al Maresme, mentre les tempestes avançaven de sud cap a nord pel litoral català. El telèfon 112 ha rebut 71 trucades des del Maresme.
2: Shakira posa un tancament daurat a la seva residència madrilenya, afegint una data més. No és supersticiosa, 12 concerts en més 1 el proper dia de la Hispanitat, el proper dilluns 12 d'octubre. La promotora musical Live Nation fa poques hores ha confirmat el concert número 13 d'aquesta colombiana a la capital espanyola.
1: El Tribunal Constitucional imposa l'amnistia. Llarena, per ordre del Constitucional, fa el primer pas perquè Puigdemont pugui tornar, tot i que adverteix que la decisió és provisional mentre estudia la sentència.
2: I ens vestim de nostàlgia, ens vestim amb xupes de cuir per anar a la banda sonora d'aquesta pel·lícula.
3: Jo ho he fet,
2: 1978, clar, i ja he vist avui que entraves amb el tupé així més aixecat. Per 3 setmanes consecutives.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
1: Ho escoltes?
2: Demà, el 18 d'octubre, arriba la 37a edició de l'Oktoberfest de Calella. L'Oktoberfest original, el de tota la vida. Bandes internacionals, música en directe, DJs, tradició, bon ambient, menjar típic, sabors del món i cervesa ben fresca davant del mar. Tot a l'embalat de la platja de Calella. Segueix-nos a oktoberfestcalella.com i a Instagram. Oktoberfest Calella, l'original.
3: Al Parc Comercial Espais Susana tens tot el que forma part del teu dia a dia. Alimentació, restauració, moda, esport, decoració, serveis... Un espai pensat per a tota la família, on grans i petits hi troben el seu moment, amb activitats per la mainada durant tot l'any, perquè no és només venir a comprar, és trobar-se, compartir i gaudir. Parc Comercial Espais Susana. Tot per a tu, tot per als teus. A la carretera nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susana, obert tot l'any.
4: Ràdio Marina i Serres Immobiliàries t'acosten l'actualitat del sector immobiliari. Cada setmana, un nou tema al matí 360 i en format podcast a marina360.cat i a les xarxes socials de Ràdio Marina. Fes-nos arribar les teves consultes a info@radiomarina.com o al WhatsApp 972 33 45 00. L'actualitat del sector immobiliari de la mà de Serres Immobiliàries i Ràdio Marina.

0: Blanes vibra amb la cultura urbana. Dissabte 17 d'octubre, al Blanes Urban Fest, porta a l'escenari Sofia Gavana, Emé i DJ Tillo. Una jornada de música en directe amb grafit, rap, DJ i breakdance. Concurs de muralisme, tallers, exposicions i batalla de cançons. Des del matí fins a la matinada, a l'Avinguda Europa i a l'antic camp de futbol, davant del Cap d'O. Buf! Viu la cultura urbana a Blanes. Més informació a blanes.cat i a les nostres xarxes socials.
1: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.
2: Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
3: A Lloret Pizzeria
2: i Pomodoro.
4: T'estàs pensant a contractar una nova assegurança de salut o vols revisar la teva pòlissa actual? A Caral i Conesa t'ajudem a escollir entre les millors companyies. Revisem cada any la teva assegurança de salut, gestionem volants, proves i peticions i estem sempre al teu costat amb personal especialitzat i atenció presencial. Consulta. Caral i Conesa, al teu costat.
5: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

Que si no entenem què ens passa, si ens perdem i no sabem què fer, passarem per sobre dels problemes i així n'aprendrem. Et prometo fer-te l'esmorzar 8 dies per setmana. Et prometo un petó de bon dia i sent de bona nit.

0: Arriba fred. Ja tens el dipòsit de la calefacció ple de gasoil? A l'estació de servei Ésser de Lloret de Mar te'l portem a domicili. També servim gasoil B Mobilitat. I si tens un vehicle elèctric, fes servir els nostres carregadors ràpids. Només a les estacions Ésser de Lloret i de Pineda de Mar. Truca'ns al 972 36 38 54 o entra a la web ésser.cat, on gaudiràs de grans descomptes i promocions.
1: Clara, com va aquella molèstia al genoll?
2: Molt bé. Vaig anar al centre mèdic a l'Omar Blanes i en menys de 48 hores ja tenia els resultats de la ressonància.
1: Genial. I TAC també, oi?
2: Sí. I ara, amb el nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma càmera, ja no hem de desplaçar-nos fora per diagnòstics oncològics. Ho tenim tot a Blanes.
1: Uau, tecnologia d'última generació, col·laboració amb les principals mútues, proximitat i rapidesa. Totes les tècniques per al diagnòstic que necessites.
2: I amb centres a Blanes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac i molts més arreu de Catalunya.
3: Demana cita a Centre Mèdic Alomar Ponés o truca'ns. Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
0: La porta d'entrada, les finestres, el garatge, la terrassa... I mentre tu descanses o ets fora de casa, qui protegeix casa teva? A Zeta Electrònica t'oferim el nou kit d'alarma inalàmbrica, fàcil d'utilitzar i amb la tecnologia més avançada per protegir la teva llar. Zeta Electrònica. Des del 2011, tecnologia i confiança. A la carretera de Malgrat, 5 de Blanes.
4: Et poses el cinturó i ajustes els miralls sense pensar, perquè saps que protegeixen el que t'importa. A Control Auto ITV fa més de 40 anys que revisem cada vehicle amb cura i rigor, perquè sabem que dins de cada vehicle hi viatgen persones i les persones mereixen arribar. Demana cita a controlautoitv.com. Som part de la teva seguretat.

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milar Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 7. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: El Consell Comarcal del Maresme ha aprovat un pressupost de 68,2 milions d'euros per al 2027, una xifra pràcticament igual a la d'aquest any, amb una reducció de 120.000 euros. Els comptes mantenen els serveis comarcals i reforcen especialment les polítiques socials. L'àrea de drets i serveis a les persones disposarà de 30,2 milions d'euros, més de 2 milions més que el 2026. L'increment està vinculat a una major dotació prevista per als serveis socials i altres programes de benestar, així com els ajuts individuals de menjador per necessitats socioeconòmiques. Acció Climàtica continuarà sent l'àrea amb més pressupost, amb 33,1 milions d'euros, tot i perdre 2,7 milions respecte a aquest any. Els comptes s'han aprovat amb els vots de Junts i Esquerra Republicana, l'abstenció de la CUP i el PP i el vot contrari del PSC, Comuns, Vox, ara Pacte Local i la consellera no adscrita. I el projecte Espai de Salut de Tordera ha estat seleccionat pel Departament de Salut per rebre finançament dins del programa de suport a iniciatives de salut comunitària. La proposta impulsada per l'equip d'atenció primària de Tordera busca recollir les inquietuds dels veïns i transformar-les en tallers i activitats sobre salut i benestar. La nova edició es farà del 20 d'octubre a l'1 de desembre en espais diferents del municipi, amb sessions centrades en alimentació saludable, l'activitat física i el benestar emocional. La programació s'ha elaborat a partir de les propostes recollides directament entre les ciutadania. Gràcies al nou finançament, per primera vegada els tallers oferiran servei de cancoratge i esmorzars o berenars saludables. Des que es va posar en marxa el 2023, l'Espai de Salut ha organitzat una vintena de tallers amb 315 participants. De la informació d'àmbit general, destaquem que el Consell de Ministres ha tornat a aprovar dos decrets en matèria d'habitatge després que el Congrés rebutgés la setmana passada els textos anteriors amb els vots del PP, Vox i Junts. Les noves normes mantenen bona part de les mesures inicials, tot i incorporar algunes modificacions. Els decrets hauran de ser ara convalidats per la Diputació Permanent del Congrés. Entre les principals mesures hi ha bonificacions i deduccions fiscals vinculades al lloguer, la protecció davant dels desnonaments de persones vulnerables i una nova línia de préstecs sense interès per comprar el primer habitatge. Aquesta línia, gestionada per l'ICO, estarà dotada amb 10.000 milions d'euros i permetrà concedir préstecs de fins a 50.000 euros. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dimecres segueix la tònica dels darrers dies amb cel poc o mig ennublat i pluges cap a la tarda. Temperatures màximes entre els 26 i 27 graus. De moment, això és tot. Us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina, crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: 360.
1: El temporal ha tornat a deixar incidències aquest dimarts, sobretot al Maresme, mentre les tempestes avançaven de sud cap a nord pel litoral català. El telèfon 112 ha rebut 71 trucades des del Maresme.
2: Shakira posa un tancament daurat a la seva residència madrilenya, afegint una data més, no és supersticiosa, 12 concerts en més 1 el proper dia de la hispanitat, el proper dilluns 12 d'octubre. La promotora musical Live Nation fa poques hores ha confirmat el concert número 13 d'aquesta colombiana a la capital espanyola.
1: El Tribunal Constitucional imposa l'amnistia. Llarena, per ordre del Constitucional, fa el primer pas perquè Puigdemont pugui tornar, tot i que adverteix que la decisió és provisional mentre estudia la sentència.
2: I ens vestim de nostàlgia, ens vestim amb xupes de cuir per anar a la banda sonora d'aquesta pel·lícula. 1978, clar, i ja he vist avui que entraves amb el tupé així més aixecat. Per 3 setmanes consecutives.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: La Masia Tordera.
1: Hi ha moments que mereixen un escenari únic. A la Masia Tordera trobaràs l'encant d'una autèntica masia catalana. Sales de diferents capacitats fins a 400 comensals i un ambient acollidor que enamora. Un espai polivalent pensat per celebrar bodes, comunions, aniversaris i festes privades, tal com les havies imaginat. Fes realitat el teu gran dia a la Masia Tordera. Reserva i viu la màgia. Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Test Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Test Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
2: El dissabte 10 d'octubre, vine a gaudir de la 5a Fira Solidària OncoArts al Passeig de Mar de Blanes. Diferents artistes utilitzen l'art com a mitjà d'expressió durant el procés oncològic. Exposició i venda de diferents disciplines. Pintura, resines, flors, cruixet, pedres i canyes, bolsets i amenitzat per contacontes, dansa i música en viu. Ah, i recordeu que hi haurà el sorteig solidari d'un lot de productes de les artistes. 5a Fira Solidària OncoArts Blanes. Vine, gaudir i col·labora. Part de la recaptació anirà destinada a Oncolliga Blanes.
3: Has de fer un trasllat? A Mudanzas Record ho fem fàcil i ràpid. Fem trasllats locals i nacionals, per a particulars i empreses. A Mudanzas Record també fem buidatge de pisos i naus, trasllat d'arxius i lloguer de plataformes elevadores. Truca'ns ara al 663 970749 o entra a mudanzasrecord.es. Mudanzas Record, el teu trasllat segur.

0: Coneixes el restaurant Feliu? Un dels restaurants familiars més antics i emblemàtics de Platja d'Aro. Especialitzat en paelles, peix fresc de la costa i carns a la brasa. Vine també al restaurant Feliu a fer els teus esmorzars de forquilla. I a més, tenim la rostisseria i plats casolans per emportar. Reserves al telèfon 972-81-77-38. Restaurant Feliu a Platja d'Aro. Obert tot l'any.
1: Muralla Òptica. Grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
2: A Autopòdium Lloret tenim el cotxe que busques. I també cuidem del que ja tens. Cotxe nou, cotxe d'ocasió, postvenda i manteniment, carrosseria i pintura. A Autopòdium Lloret ho tens tot en un mateix lloc, amb professionals que coneixen el teu vehicle i estan al teu costat abans, durant i després de la compra. T'esperem a Avinguda de Blanes número 100.
1: Més de 40 anys fent ràdio en català. Més de 40 anys fent ràdio de proximitat a la Selva i l'Alt Maresme. Ràdio Marina, sempre al teu costat.
3: Amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya.

0: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà i Palafolls. elreidelarajola.com.
1: Encarrega el gasoil de calefacció a Petrocat Girona. Adaptem els nostres horaris de repartiment per poder donar-te el millor servei. Fes la teva comanda al 972 24 24 58. També ens trobaràs a petrocat-girona.com.
2: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 17 d'octubre. Botifarra de pagès, 8,50 euros al quilo. Llom de porc, 7,50 euros al quilo. Entrecot de vedella, 19,50 euros al quilo. Filet de vedella, 34,90 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxi, dia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
3: Nou lletres, fira amb més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. Nou lletres, nou lletres, que deu ser una fira de cotxes.
4: Expocasió, home.
5: Que clar, Expocasió, on hi ha cotxes, furgonetes i autocaravanes. Boníssim, Expocasió.
6: Torna a Expocasió Girona.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 8. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: El circuit gironí de Cross 2026 arrencarà el dissabte 17 d'octubre a Castelló d'Empúries. La competició tornarà a estar formada per 5 proves i aquest any passarà per 2 municipis de la Selva, Santa Coloma de Farners i Vidreres. Després de la primera cita, el circuit continuarà el 15 de novembre a Santa Coloma de Farners, el 22 a Girona i el 29 a Vidreres, on també es disputarà el campionat gironí. La competició acabarà el 13 de desembre a Banyoles. Les curses inclouran categories des de prebenjamins fins a veterans de més de 55 anys. El circuit d'aquest any està apadrinat per l'atleta de Sant Hilari, Basque Lasri, vigent campió del món del sub-20, dels 3.000 metres obstacles i també campió d'Espanya de la categoria. I el Museu Etnològic del Montseny d'Arbúcies obre aquest dimecres les noves sales d'exposició permanent després d'una inversió de 430.000 euros. L'actuació culmina un procés de remodelació i actualització de l'equipament que aquest any celebra el seu 40è aniversari. Els treballs s'han centrat especialment en les sales de la primera planta dedicades a la societat tradicional, on s'ha creat un nou recorregut museogràfic. També s'ha restaurat la façana de l'edifici històric i s'han renovat la il·luminació, la climatització, les vitrines i altres elements expositius. La intervenció també ha permès millorar l'accessibilitat, la sostenibilitat i la conservació de les col·leccions. Actualment, la seu de la Gavella compta amb més de 2.500 metres quadrats i 18 sales d'exposició permanent dedicades a explicar la història i el patrimoni del Montseny. De la informació d'àmbit general, destaquem que el Tribunal Constitucional ha ordenat aplicar l'amnistia al delicte de malversació dels líders del procés. El ple ha estimat aquest dimarts per 7 vots a 5 el recurs d'empara de l'exconsellera Dolors Bassa contra la decisió del Tribunal Suprem de no amnistiar-la. El mateix Constitucional afirma que ha estimat el recurs, tot i que la sentència completa encara està pendent de publicació. La resolució fixarà el criteri que s'haurà d'aplicar a la resta de dirigents de l'1 d'octubre afectats per causes de malversació. Fins ara el Suprem havia considerat que aquest delicte quedava fora de l'amnistia en aquests casos. Un cop es publiqui la sentència, està previst que el Suprem apliqui l'amnistia i aixequi les ordres de detenció vigents contra Carles Puigdemont, Toni Comín i Lluís Puig, que havien recorregut davant del Constitucional la negativa a amnistiar-los. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dimecres segueix la tònica dels darrers dies amb cel poc o mig ennuvolat i pluges cap a la tarda. Temperatures màximes entre 26 i 27 graus. Demà dijous continuaran els xàfecs intermitents al territori. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina, crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmes.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
3: Ja tenim aquí la 7a edició del Festival Octubre. Del 8 al 18 d'octubre, Maçanet de la Selva s'omple de cultura i espectacles per a tots els públics. Aquest any, no et perdis Ramon Mirabet, la improvisació de la companyia El Gremi, teatre musical amb l'Orquestra Impossible, circ acrobàtic, clown, dansa i molt més. Consulta tota la programació a maçanetdelaselva.cat.
4: Ei, encara no coneixes el Wind Park Malgrat de Mar? El nou espai d'oci a l'aire lliure. A Wind Park Malgrat de Mar hi trobaràs atraccions, autos de xoc d'última generació, una nòria de 30 metres, realitat virtual, inflables, jocs recreatius i diversió per a tota la família. Ah, i també l'espai gastronòmic Champa, hamburgueses, creps i còctels. Nou Wind Park, el pla ideal al passeig marítim de Malgrat de Mar.
5: Al matí 360 de Ràdio Marina, cada dia passen coses.
6: Espanyol té el pitjor resultat escolar de la seva història a PISA.
7: No acostuma anar acompanyat d'una bona
8: salut. Moltes coses. No és la música que toca, ni la que està de moda, ni tampoc la que més sona.
9: Dirty Dancing, la nostra tercera proposta de la setmana.
10: Jo cada vegada que sona aquesta cançó m'imagino amb qui estic parlant, corrent pel passadís.
9: Que estàs corrent pel passadís i et tires així en planxa i algú... esperes que algú t'agafi.
10: Espero que algú t'agafi. Més bé que t'asseguris que hi ha algú altre costat.
11: Que es disputarà ni més ni menys que l'autòdrom Ayrton Senna de Brasil, un nou escenari internacional per la lliure.
12: És important mantenir l'habitatge ben tancat, no donar sensació d'abandonament, visitar-lo amb freqüència.
13: Atrapar Correcaminos, patines, coete, marca Acme.
14: Sobre el Correcamins, que en aquesta ocasió contractarà un advocat humà per demandar a l'empresa Acme.
5: Matí 360, de dilluns a divendres de 8 a 10, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.
15: ¿Qué hay de nuevo, viejo?

0: Hi ha històries que mereixen ser viscudes a la gran pantalla. Aquest octubre, Blanes estrena una nova manera de viure el cinema amb el Blanes Costa Brava International Film Festival. Cinema de qualitat, nous talents i mirades d'arreu del món. Del 5 al 11 d'octubre, viu el cinema. Viu Blanes. Viu el Blanes Costa Brava International Film Festival.
1: Més informació a Instagram, @blanesfilmfestival.
2: Va, vinga, selfie.
3: No, ho ensenya les dents. Somriu com Déu mana, home.
4: És que les tinc una mica tortes i em fa vergonya.
2: Saps que hi ha maneres de posar-hi remei, oi?
5: A Clínica Dental Illa de Salut som especialistes en ortodòncia per a joves i adults, amb opcions per a cada cas i finançament a mida. Illa de Salut, a l'Avinguda Europa 19 de Blanes.
0: Restaurant El Reno. Vine a gaudir de la cuina mediterrània del xef Raimundo. Carns a la brasa, exquisits marisc, pizzas casolanes. Obert tot l'any d'una del migdia a una de la matinada, amb pàrquing propi, a la carretera de Lloret a Blanes. Restaurant El Reno, on la passió per la qualitat i la tradició es fusionen.
6: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

0: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 17 d'octubre. Botifarra de pagès, 8,50 euros al quilo. Llom de porc, 7,50 euros al quilo. Entrecot de vedella, 19,50 euros al quilo. Filet de vedella, 34,90 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxi, dia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
1: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat. Un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico es pot.
2: No és la música que toca, ni la que està de moda, ni tampoc la que més sona. És la música que m'agrada. Cançons que han resistit el temps, que potser no coneixes, que quan les escoltes entens per què són especials.
3: L'hora de les notes.
2: 30 anys de ràdio. Una única manera d'entendre la música. Triar només la que val la pena.
3: L'hora de les notes, amb Carles Gilibets.
2: Dijous a les 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: febrer del 2027. A partir d'aquí, l'Ajuntament es compromet a agilitzar la llicència d'obres i resoldre-la en un termini màxim de 3 mesos. Pel que fa a l'adjudicació, com a mínim un 25% dels pisos es reservarà a persones de 35 anys o menys i fins a un 10% es podrà destinar a situacions de vulnerabilitat residencial. Els habitatges s'adjudicaran mitjançant un sorteig davant de notari i els contractes de lloguer tindran una durada de 7 anys. També destaquem avui que una quinzena d'esportistes de Blanes participaran a la 13a edició dels Jocs Special Olímpics que se celebraran del 9 al 12 d'octubre a Tarragona. Formen part del Club Esportiu El Vilà de la Fundació Espronis i competiran en les modalitats de bàsquet, vela, petanca i bàdminton. Els Jocs reuniran 1.700 esportistes amb discapacitat intel·lectual procedents de 10 països europeus. Abans de la competició, l'Ajuntament de Blanes ha rebut els representants locals per felicitar-los i desitjar-los una bona experiència. De l'àmbit general, destaquem que Catalunya tanca l'estiu amb rècord de turistes i de despesa, però amb estades cada vegada més curtes. Segons Pimec Turisme, les pernoctacions mitjanes han baixat per sota dels 3 dies per visitant. Pel que fa a la despesa per turista, aquesta ha augmentat un 4,9%, que representa gairebé el doble que el creixement del nombre de visitants, que ha estat del 2,7%. Pimec apunta a la inflació i la incertesa geopolítica com alguns dels factors que han portat els turistes a controlar més la despesa i reduir la durada dels viatges. Les temperatures extremes també han condicionat la temporada. El turisme rural ha registrat un 16,2% més de viatgers, mentre que la calor ha perjudicat especialment els negocis de restauració de les zones costaneres. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà dijous, cel cobert per nuvolositat intensa que pot anar acompanyada de pluges. De fet, hi ha avisos activats per intensitat de pluges. La temperatura màxima baixa i se situarà entre els 22 i els 23 graus. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
3: Vine, fes més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
4: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina... Crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmes.com i vesteix casa teva.
3: A Fes Més, fes-ho a mida.
5: Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

semàfors pinten de colors als carrers buits i penso que bonic i que senzill que l'espai i el temps et hagin fet topar just en aquest punt. Són les 7 i 17 minuts del matí i la primera llum del dia travessa la persiana i t'acaricia les pupil·les. Respires. Són diamants, són astres. Els teus ulls són el mapa que sempre em tornarà a casa.

busco y te habito. Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: Et busco i t'habito.
1: Quilòmetre zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: Carolina.
1: Ràdio Marina, sempre al teu costat.